down. You barely even make a sound. Crying in the peace.

0: Tonight. Passa la nit amb mi a la club tonight. Quedem-nos aquí al club tonight. Passa la nit amb mi a la club tonight.
1: Quedem-nos aquí al club
0: tonight.

escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Divendres, els bombers de Mallorca han passat la segona matinada seguida de feina intensa al polígon industrial de Binissalem, on des de fa més de 24 hores crema un incendi. Hi ha molt de problemes per accedir a l'interior de l'edifici, on el sostre ha col·lapsat i això en dificulta l'extinció. I connectam en directe. Neus Pericàs, bon dia. Quina és la darrera hora?
1: Bon dia, Ida. A les 8 hi ha hagut relleu de bombers i segons la nit seguiran amb les accions d'extinció en línia d'aigua durant el matí. José Arrandoña, tècnic de bombers de Mallorca, explica que és difícil saber quan s'extingirà aquest incendi degut a que, per precaució, no es pot accedir a la nau afectada i també degut al material que s'està cremant. L'escoltat.
2: Entonces estamos haciendo la extinción desde fuera, pero este tipo de material, hasta que no se consume, sigue ardiendo y nos está alimentando, tirando mucha agua, pero son incendios que se alargan mucho en el tiempo por el material que tenemos.
1: Ara, de moment, escenari tranquil i a l'espera que l'incendi s'acabi d'extingir.
0: Gràcies, Neus. I un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa ha deixat 5 ferits, 2 d'ells de gravetat.
3: Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
0: I més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa.
3: La majoria, capellans, joves catòlics i seminaristes. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Pep Adrobé, vicari general del Bisbat de Mallorca, que ha destacat la força ideològica que té una visita així en un context com l'actual, especialment pel compromís de Lleó XIV amb els drets de les persones migrants.
4: El Papa va enviar el Papa a l'Eglise Evangèlica i tota la Bíblia a la gent migrant, per exemple, diu constantment tota la Bíblia, acolliu els forasters, acolliu els migrants. La com a essencial i no es creu que dir que lo contrari seria anar contra l'Evangel. Quan el Papa diu que no pot fer altra cosa, que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquests que criminalitzen els immigrants.
0: I avui també vols parlar per d'una de les qüestions per les quals el Papa Lleó XIV ha mostrat interès aquestes darreres setmanes, la intel·ligència artificial. Segons els experts, quan està mal utilitzada, aquesta tecnologia té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
3: Sobretot quan es fa servir per generar contingut. Mariona Pascual és professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.
5: Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim un impediment en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que no fa la feina. Quan acabem aquests estudis, ens trobem que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
0: I a la crònica judicial, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet haver-se reunit 3 vegades amb Leire Díez, exmilitant del PSOE, investigada per coordinar la suposada trama que boicotejava causes judicials.
3: Díez, la coneguda com a llanternera del PSOE, li va demanar a González que es readmetés en el cos un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu en un comunicat que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
0: I en aquesta hora es mantenen els avisos grocs per mala mà arreu de les Balears en un dia marcat per un canvi de temps amb una baixada de les temperatures i un protagonisme del vent que bufa moderat amb ratxes de vent fort. Amb aquest punt del temps hem arribat a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
9: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brises al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
10: Sofia, que escoltes?
11: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
10: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
11: Les veus que connecten amb el teu poble.
10: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
11: El 107.9,
10: Ràdio Pollença.

0: Bienvenidos al nou programa, una nova edició de Fil per Randa, el magazín dels matins de Ràdio Pollença. Avui és divendres, dia 5 de juny. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Bon dia, com estàs?
0: Què tal? Més fresqueta, podríem dir avui.
2: Avui ja ha refrescat un pas, una altra.
1: Però si hem deixat l'aire posat aquí, no?
2: No.
1: Com doncs un xiqueteta i tot.
2: Estic com arrufat, sí.
0: I de... Ara he obert just ara mateix la previsió de l'AM i per estir ja no dona més pluja, però sí que se nota aquesta davallada de temperatures. I a Pollença ja vos podem avançar que ha plogut un litre aquesta matinada. Un litre, el que ha recollit l'estació del Calvari.

Començarem la primera hora informativa d'ara fins a les 10 i després a les 10 avui toca toponímia pollencina. No sé si ens donin mitjans en avançar res del tema d'avui, però és igual, tenen molt d'èxit, igualment sempre xerren de la que xerren, ens ho segueix molta gent, i de ben, avui també de 10 a 11. A les 11 i 5 parlarem dels pressupostos del 2025 amb la regidora d'Hisenda i Contractació, la Catalina Carbonell. També anem a parlar de pressupost, que ja sabem que és un tema a vegades un poc més tècnic, un poquet difícil d'entendre, però intentarem que la Catalina, la Cati, mos ho faci i mos ho expliqui de manera que pugui entendre tothom. També a les 12 tenim l'actualitat, l'informatiu de migdia, i a les 12 i mitja avui xerrarem amb la Clàudia Darder, perquè aquest diumenge presenta el seu llibre Com una cussa, a un acte que presentarà Miquel Amengual i que també inclourà una vermutada literària. Se fa diumenge aquest any o bé de les 11 i mitja.

0: està tenint bastant de ressò i avui en parlarem, mira, d'aquest poemari amb ella. Que venim així a la una i el cap vespre, que hi ha petit ple o divendres, ja sabeu que fem un resum d'allò més destacat de la setmana, unes revisions destacades.
1: Molt bé, d'aquests són uns continguts de la programació d'aquest divendres a Ràdio Pollença. Ara mateix, 9:08, començant.

0: I ja sabeu que l'Ajuntament de Pollença a partir de dia 15 de juny implantarà nous canvis en la recollida de residus. Estan parlant de la campanya Visc a Pollença.
1: Aquesta setmana ha començat el repartiment gratuït del kit de reciclatge que consta de cubells i bosses compostables als veïns del nucli de Pollença, on ja es fa el porta per porta. La regidora delegada d'EMSER, Joanaina Campomà, ens ho explicava així.
2: Bé, jo crec que hi ha bastantes fans, encara que es veurà que hi ha una mica de cor, però bé, van passant i jo crec que al final és àgil, no?, de qualque manera. I jo crec que també donar les gràcies perquè això demostra l'interès de, també de tots els pollencins i pollencines de col·laborar i també fer més efectiu aquest nou model i aquesta... que bon aquí recollir la matèria orgànica, jo crec que és en benefici de pollencins i pollencines i de tothom, no? Donen tres cubets, no? Un blanc més gros, perquè aquí si poden treure les bosses en les diferents descripcions, tant siguin de vidre com d'envasos, com de rebuig, però després hi ha un altre cubell que també més petit, de color marró i tapa grisa, que també poden treure el rebuig, i després un cubell més petit, que aquest sí que ja té forats per posar la bossa de matèria orgànica. I aquest és el que també serien tres, al final, aquest kit està comprovat de tres parts. Pot venir en el seu DNI, si en el seu DNI posa que és el titular d'aquella vida, i també pot venir amb un DNI d'una altra persona que també posi per demanar-li l'habitatge que té associat en el seu DNI, que sabés que aquesta persona viu allà on demano cubells, però també, si de cas, també poden venir a la rebut defens, diguem, d'un habitatge concret i allà el donaran per aquell habitatge.
1: Recordem que podeu recollir el vostre kit demà dissabte 6 i diumenge 7 de juny de 9 a 2 a la taverna. Haureu de mostrar el DNI si sou titular de l'immoble i el rebut de la taxa de fems. EMSER informa que dimarts 9 de juny tindrà lloc la segona sessió informativa sobre aquest nou servei de recollida orgànica en el porta a porta de Pollença per explicar tota la informació i resoldre el dubte. Serà a les 11 a la sala de plens.
0: També vos hem de contar que divendres passat una representació de l'Ajuntament es va reunir amb el president de Dentistes sobre Ruedas, Alfonso Jaume, i amb el coordinador d'aquesta associació a Mauritània, Eslantú Abadi. També vàrem parlar per videoconferència amb el batle de Zaurate, de Mauritània, Sat Abelout, que per raons logístiques, evidentment, no va poder viatjar.
3: I expliquen que l'objectiu de la trobada era fer un primer contacte per una possible col·laboració entre Pollença i aquest poble de 80.000 habitants situat a Mauritània a partir de la col·laboració d'Entistats sobre Ruedas. Una qüestió i d'altres es continuarà tractant en propers contactes. A més, diuen que varen obsequiar a Jabadi amb un gall de Pollença i dos llibres, un de Felip Bellini i un altre de Joan Bendassa.
0: I recordeu, supos que ja esteu ben assabentats, que està obert el termini per presentar candidatures per representar el càrrec del simulacre de Moros i Cristians a la patrona 2026, aquesta patrona.
1: Així és. Ja hi comença a candidar per xarxes, ja en comencen a veure-se'n. El termini està obert des d'avui i fins dia 19 de juny. Les candidatures se poden registrar tant a l'Ajuntament de Pollença com a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Port de Pollença. Les persones interessades han de portar l'instància específica corresponent, una fotocòpia del DNI, un telèfon de contacte de cada membre de la candidatura i una fotografia en format GPG o PNG. Pel que fa als requisits, el càrrec de Joan Mar requereix una candidatura individual, els aspirants han d'haver nascut o estar empadronats a Pollença fins a l'any 1999 inclòs i és imprescindible que parlin català. Per als càrrecs de dragut, lloctinent i banderat, s'haurà de presentar una candidatura conjunta formada per tres persones que també hauran de ser nascudes o empadronades a Pollença fins a l'any 1999 inclòs. En el cas de l'Ajuntament Bea, les candidatures hauran d'estar integrades per quatre persones nascudes o empadronades a Pollença fins l'any 1991 inclòs.

0: I el programa de la música al carrer ja ha començat. L'edició d'enguany oferirà recordant concerts gratuïts a diferents espais de Pollença i un moll, això serà fins a finals d'estiu, fins al 30 de setembre.
1: Si la iniciativa vol dinamitzar el carrer i les places d'un municipi amb actuacions en directe, convertint diversos indrets emblemàtics en escenaris a l'aire lliure durant aquests mesos d'estiu. Els concerts se faran idò a la plaça d'Ossaglàs, la plaça Major, al carrer del Ponent, davant de l'Ajuntament de Pollença i l'Oficina de Turisme d'Humoll, oferint una programació variada tant per residents com per visitants. Pel que fa a les properes actuacions programades, avui divendres hi ha concert de Tramuntana Gitsi davant l'Ajuntament de Pollença i aquest diumenge actuen Cuervo Hermanos a davant l'Oficina de Turisme d'Humoll. El cicle es mantindrà actiu durant tot l'estiu amb l'objectiu d'acostar la música en aquests espais públics i l'organitza l'Associació de Músics de Pollença en col·laboració amb l'Ajuntament i diferents establiments privats.
0: I també ja ha començat, informam que aquesta setmana, dimarts concretament, va començar el mercat nocturn del port de Pollença.
2: Sí, un mercat que trobareu cada dimarts, dijous i divendres dels mesos de juny, juliol i agost. Serà de les 7 des de cap vespre fins a les 12 i serà el passeig Anglà de Camarasa. Per tant, avui n'hi ha de mercat, vos hi podeu acostar.
0: I aquest diumenge, dia 7 de juny, és el Corpus.
1: Sí, recordant que la missa solemne del Corpus és a les 6:30, després comença la processó amb el Santíssim, la Lledània i també la tradicional dansa de les Àguiles i Sant Joan Polós. Aquest passat dimarts ens van visitar unes emocionades Júlia i Marta Llobera, que són les germanes que enguany representaran a les Àguiles, i Jaume Cabot, qui encarnarà a Sant Joan Polós. La parròquia convida a endomassar i a enremallar balcons per on hagi de passar la processó. I també informen que les misses de Sant Jordi de diumenge a les 9 i la de la parròquia de les 12 queden suspeses.
0: S'obri la convocatòria per als Premis Pollença de Literatura 2026, el Premi Pollença de Narrativa i el Premi Pollença de Poesia impulsen un any més la creació literària en llengua catalana.
2: Els premis tenen com a finalitat impulsar i promoure la creació literària en llengua catalana. Convocats per l'Àrea de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Pollença, els premis sumen una dotació total de 10.000 euros. Premi Pollença Narrativa, i es divideixen aquests 10.000 euros amb les següents convocatòries. Premi Pollença Narrativa de Cesena o de 7 edició, que constaran 6.500 euros, i el Premi Pollença de Poesia, que és la 16 edició, en 3.500 euros. Els premis són oberts a qualsevol persona física que vulgui participar-hi o presentar-s'hi amb una obra. La convocatòria estarà oberta fins al dia 7 d'agost de 2026. Podeu consultar tota la informació i les bases al codi QR que trobareu a les xarxes o l'enllaç al web de l'Ajuntament.
0: I precisament avui divendres, dia 5, es du a terme l'acte de presentació del llibre d'Inflexions de Joan Urpinell López, que va ser l'obra guanyadora del Premi Pollença de Poesia 2025, editada per El Gall.
1: Sí, l'acte és avui a les 7 a Can Llobera i s'obsequiaran els assistents amb un exemplar d'aquest poemari. A continuació hi haurà actuació musical a càrrec de Toni Perelló i per acabar et servirà un pisco labis.
0: I demà es celebra a Can Escarrinxo el Festival Esos Cuernos Rock. L'Associació de Músics i l'Ajuntament han organitzat l'esdeveniment que durarà tota la jornada, tot el dia de demà, i està pensat per a tota la família.
2: Així és, serà a partir de les 10:30 i és a l'antic camp de futbol, a Can Escarrinxo, i hi haurà tres escenaris amb música, food trucks, mercadets, live, grafitis, una exposició de motos, mini

0: escenari MP hi haurà el talent de Young Noise, Spicy Lover, Vinyls and Gastro, Rachel Sarchet Trio, Jordan Boyd i Tramuntana Gypsy. Les entrades es poden comprar online a esoscuernosrock.com o la mateixa entrada de recinte per un preu de 10 euros anticipada i 15 euros a la porta. Els menors de 8 anys poden entrar de francs. I recordem els punts de venda fixits on podeu adquirir aquestes entrades. Són l'avenida del Pony Pissador, això és a Pollença, Pony Pissador a Pollença, una altra vegada, i Bar Pavelló Poliesportiu de Pollença.
1: Mare meva, Jaume, quin trull.
0: Jo crec que me n'he de fer com un poc un remei. No, són un poc estranys, però mira, ho he fet.
1: Ja me va passar jo l'altre dia i ho vaig evitar, així com mai poda. Monen en ja la informació esportiva i un dia més vos recordant que aquesta setmana s'han obert les piscines municipals, tant la de Pollença com la d'Omoll.
2: Sí, la d'Omoll, recordem, ha reobert les portes després de mesos de reformes de millora. I aquests són us horaris en Omoll. Podeu emprar la piscina de dilluns a divendres de 7 de matí a 9 de la nit ininterrompudament i aquest de setmanes, dissabtes de 9 a 1 i de 4 a 8. Diumenges i festius està tancat. A Pollença l'horari és de dilluns a divendres de 9 de matí a 8 de l'hora baixa i els dissabtes i diumenges de 10 i mitja a 6 i mitja.
1: I demà, dissabte, dia 6 de juny, se celebrarà les SAC Sèries aquí al Poliesportiu de Pollença.
0: Sí, es tracta d'una prova esportiva híbrida que combina 9 workouts, exercicis, amb 800 metres de cursa entre estació i estació i també en la modalitat de no run per qui no vulgui córrer. Per més informació i inscripcions podeu entrar a sacseries.com.

0: també hem de destacar que demà, perdoneu, diumenge, dia 7 de juny, hi ha la final d'anada del play-off d'ascens a Divisió d'Honor, on el Pollença i Port jugarà aquest partit. No serà Pollença, serà el camp de Can Gaspar, i allà hi ha un nombre reduït d'entrades disponibles per aquest desplaçament. Per tant, no serà possible que tota la gran afició pollencina pugui acompanyar en aquest partit d'anada a l'equip pollencí. Per això, gràcies a Eibo i a Iberret, en el camp d'Ubercuix es posarà una pantalla gegant per poder seguir aquest partit, tota l'afició junta, a casa, en l'ambient i en tot el poble, empenyent i recolzant l'equip des d'aquí. Això serà diumenge, dia 7 de juny a les 10:45 al camp d'Ubercuix. També recorden que hi haurà servei de bar. I bé, allà s'espera família, jugadors, planter, afició i poble. I hem de recordar que, Maria, que avui, fa estona que ho deim, però ja és avui, dia 5 de juny, que el CEI Joan Mas celebra els seus 50 anys amb una gran festa.
1: Exacte, i són moltes les generacions que han passat per Joan Mas, per tant, molts infants, molts de nins i nines, molts de mestres també, i moltes famílies. Està tothom convidat a anar a gaudir d'aquesta festa. És avui a partir de les 6:30. Hi haurà primer actuació de Cucorba, també se faran diferents parlaments, hi ha després el sopar d'arròs brut i per acabar el concert d'After Sands.
0: I hem de dir que farem una telefonada perquè, quan vos podeu imaginar, la directora de Joan Mas avui està ben enfeinada, s'estan ja preparant, muntant aquestes taules, però s'aturarà una estoneta i a les 12 estarà pendent del telèfon de Ràdio Pollença i res, farem una telefonada perquè mos actualitzi un poc, ara que ja s'han venut tiquets, i mos conti un poc com se viuen aquestes darreres hores preparant aquest gran esdeveniment. Ja sabeu que n'hem parlat aquí amb alumnes que han passat pels micròfons i mos han contat un poc tot el que preparen. Hem parlat també amb mestres jubilades recordant

0: que ha estat per elles treballar en aquest centre. I d'hora ja són les 9 i 23 minuts i ara fem un repàs al que han trobat a la premsa escrita parlant de Pollença.
1: Sí, anem a Diari de Mallorca, començam, i a la secció d'hostaleria destaquen una notícia que diu que l'autoritat portuària de Balears licita la gestió del restaurant del Far de Bonaventor per 10 anys. La concessió cerca garantir la continuïtat d'un dels enclaus més emblemàtics de l'illa mitjançant un concurs públic obert. Diu que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària Balears va aprovar els plecs de les bases i les clàusules que regiran el concurs públic per l'explotació mitjançant una sessió administrativa que de diversos espais situats entorn al Far de Formentor, al municipi de Pollença. El futur adjudicatari podrà explotar l'establiment durant un període màxim de 10 anys. Es tracta de la cafeteria del Far de Formentor, que roman oberta al públic des de l'any 1995 i se va consolidar amb un punt de visites més emblemàtic de la zona.
2: Hi ha més notícies sobre Pollença, un breu, per exemple, l'apartat de Sa Foganya, l'última hora, que explica aquesta notícia que us ampliàvem fa una estoneta, col·laboració amb objectius. Pollença, un municipi, explora una via de cooperació internacional amb la ciutat mauritana de Zawaerate. Representants municipals varen mantenir la primera trobada amb responsables de dentistes sobre ruedes i amb el coordinador de l'entitat a Mauritània per estudiar futures línies de col·laboració entre aquests dos municipis. La presa de contacte s'inscriu en una fase inicial pendent de desenvolupar. I per altra banda, hem d'acabar també amb les planes culturals de l'última hora, perquè hi destaquen que Ricard Ruiz Garzón ha aconseguit el Premi Guillem Cifra de Colònia en 30 pares vaig tenir. L'escriptor fou proclamat el dimecres guanyador del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifra de Colònia 2026 per aquesta obra, 30 pares vaig tenir i encara me'n queden dos. El jurat va destacar l'originalitat i el to innovador d'una novel·la que mescla humor, fantasia i reflexió contemporània dins la tradició de la literatura infantil i juvenil en català. L'acte va tenir lloc a l'Aljub d'Esbaluart, en el Museu de Palma. L'obra narra la història de na Bruna, una nina que durant les vacances d'estiu viatja amb son pare a Escòcia, on tot li resulta hostil i estrany. Entre l'idioma, el clima i l'actitud excessivament optimista dels pares, na Bruna desitja canviar de família, un anhel que se fa realitat de forma misteriosa. A partir d'allà, els seus pares es transformen en versions cada vegada més absurdes i diverses, mentre la protagonista s'endinsa una aventura plena de cors joves, pèls roges i símbols enigmàtics. Ruiz Garzón és nascut a Barcelona el 73, és escriptor, professor a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i creador del Festival 42 de Gèneres Fantàstic de Barcelona, autor d'una àmplia trajectòria en novel·les com Les veus del laberint, La Immortal o Herba Negra, ha sigut reconegut amb premis com el Ramon Muntaner o l'EDB, a més de participar activament a la vida cultural i literària catalana com a jurat, antòleg i periodista. I recorda també la notícia que el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifra de Colònia l'impulsa la Fundació Guillem Cifra de Colònia amb el recolzament de l'editorial Barca Nova. Està dotat en 7.000 euros i publica obres en català destinades a lectors de 8 a 14 anys. En aquesta edició optaren 21 obres de tot l'àmbit de països catalans i el jurat va estar format per Pere Martí, Miquel Reó, Sara Moyano i Francisca Mas. Des del 1981, el Premi ha contribuït de forma destacada a la literatura infantil i juvenil en català amb més de 40 títols.
0: 9 i 27 minuts, ara ja fem un repàs de les portades digitals d'aquest divendres, dia 5 de juny.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: A la portada digital del diari de Mallorca en aquesta hora hi trobam aquestes notícies. El xef Andreu Genestre proposa una experiència mallorquina extrema al capdavant del restaurant Maiolet, a la Reserva Rotana. El cuiner Estrella Michelin i Irene Lluc han dissenyat una carta en la que predominen els sabors del producte de Mallorca. Els veïnats reben el pla de regeneració de Sant Goleu amb aplaudiments i crítiques. Diuen, no puc viure aquí, tenc por. La representació del projecte per rehabilitar el barri a càrrec de Jaume Martínez provoca reaccions dispars. No ens importa perquè no ho veurem, diu també un altre testimoni. El Consell de Mallorca admet que el turisme no deixa de créixer any rere any a pesar del seu discurs de contenció. L'exposició de motius de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles impulsada per la institució insular xerra de sobreocupació turística, carreteres al límit de la seva capacitat i una creixent pressió sobre els recursos de l'illa. Judici per una ciberestafa a un hotel de Mallorca amb la compra d'un tractor. Mai s'han recuperat els doblers. Per altra banda, Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca, diu si qualcú s'ha enriquit és perquè s'ha apropiat d'aquelcom que és d'un altre. El bisbe reclama que pobres estiguin en el centre de la missió de l'Església i adverteix que la pobresa i l'exclusió social continuen creixent a les Balears. En tribunals, Fiscalia demana 10 anys de presó a un home per intentar matar la seva parella d'una brutal pallissa a Manacor. El testament solidari guanya terreny a les Balears. Les consultes es multipliquen per 8 en 5 anys. Segons el darrer informe de la plataforma Haz Testamento Solidario, les illes registren un augment del 682% en les sol·licituds d'informació sobre aquesta forma de col·laboració amb causes socials. I entitats socials alerten del col·lapse de la recollida de roba emprada a les Balears i demanen un ús responsable dels contenidors. La Red d'Economia Alternativa i Solidària ha posat en marxa una campanya de denúncia i sensibilització per implicar la ciutadania en la reducció de l'impacte social i ambiental del consum tèxtil. El govern aprova l'entrada de Turkish Airlines a la capital de Air Europa. L'operació suposarà l'adquisició del 26,5% de l'aerolínia espanyola per part de l'empresa otomana. I Avoris, del grup Barceló, compra Atrápalo i reforça el seu lideratge turístic a Espanya i Llatinoamèrica. Avui també he trobat una entrevista a Cecília Fernández, gerent de Ormort. Diu, aquest premi és un reconeixement a tots aquests anys d'esforç, constància i implicació. Fundada el 88 per Bernat Ramis, Ormort és una empresa familiar 100% mallorquina dedicada a la fabricació de formigó. La seva ambiciosa aposta per la sostenibilitat els ha duit a eliminar la generació de residus. Art Palma Summer incorpora nous llenguatges. L'11a edició de la inauguració estiuenca de l'associació Art Palma Contemporani congrega més d'un centenar d'artistes a gairebé una trentena de galeries i espais expositius públics de l'illa, principalment a ciutat. I amb els esports, la cantera mallorquina pren la fanzone de l'Espanya-Anglaterra. Tant de bo puguem arribar fins on han arribat elles. Les alevins infantils del Collarense recolzen a la selecció on es born i somien en seguir les passes de les mallorquines Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, a les que consideren els seus referents. També amb esport, un altre titular també en futbol, Leo Román debuta amb Espanya, l'onzè jugador del Mallorca que és internacional. L'Eivissenc substitueix a Joan García a l'amistós d'aquesta nit davant l'Iraq.
1: I anem ara amb l'Ara Balears, que destaca en el seu digital. El turisme dispara el consum d'aigua a les Balears. Un visitant gasta fins a 6 vegades més que un resident. L'activitat turística, asseguren, pot multiplicar per 6 el consum d'aigua per persona en un arxipèlag cada vegada més afectat per la sequera i l'estrès hídric. També destaquen, Eivissa ha inventat l'ultraturisme, o com ser rics i pobres a la vegada. L'èxit del turisme premium, les discoteques i les viles milionàries conviu amb els desallotjaments, infrahabitatges i una emergència residencial cada vegada més visible. L'EMT té aturats els nous autobusos elèctrics per falta de carregadors. Els treballadors asseguren que la falta de carregadors, les incidències als autobusos i la manca de vehicles disponibles provoquen dificultats per cobrir reforços. La justícia va a costes i rebutja el recurs de Santanyí i pel pàrquing de Cala Llombards. Càritas assenyala l'habitatge com a l'epicentre de la desigualtat a les Balears. Les persones que tenen l'entitat varen baixar un 10,4% el 2025. Els bombers treballen per apagar el foc de la nau industrial de Binissalem des de fora per risc d'enfondrament. Els bombers treballen per apagar aquest foc, com deim, perquè encara es desconeix com pot haver-se causat. Ho fan des de fora perquè hi ha molt de risc d'enfondrament de l'edifici arrel d'aquest gran incendi. El Petit País celebra el primer aniversari i es consolida com un espai de cultura i reivindicació, Faganich. L'establiment commemorarà aquest dissabte el primer any de trajectòria amb una jornada musical protagonitzada per Cosa, Dolores Jaume i Punxadix amb Mostela. Front comú de periodistes i organitzacions professionals dels Països Catalans contra l'extrema dreta. UOP denuncia una mesa sectorial deplorable i reclama la dimissió de la directora general del personal docent. Més proposa el Congrés que la REHIP no caduqui el 2028. Cort autoritza l'ús de la violència per treure fora els residents de l'antiga presó de Palma. La notícia lligada amb Melià i Cuba, l'aliança que va néixer amb Fidel Castro i Esquerrer. Els docents queden sense dies personals. Educació retira la proposta pel rebuig dels sindicats. I ha mort de tristesa, asseguren. Adeu a Marjan Satrapi, autora de Persepolis, ha estat als 56 anys. I anem amb més actualitat. El PSIP també votarà a favor de la limitació de vehicles a Mallorca. I l'acusat de violar una nina de 14 anys, la culpa la tenia ella, se m'ho faria massa, deia. I acabam amb internacional. Israel congela els atacs sobre Beirut a canvi de quedar-se al sud del Líban. Brussel·les carrega contra l'etiquetatge en català. Aixeca barreres a les empreses. I acabam amb rol de la terapeuta i el mòbil perdut a l'Equador. La jutgessa del cas Andic demana més proves.
2: Idò, que vam repassant la portada digital del diari Última Hora, que obrien titulada Funció Pública, el govern cerca funcionaris. En 5 anys es renovarà una cinquena part de la plantilla. Funció Pública està fent campanyes específiques a la UIB per captar talent, ja que moltes de les places que requereixen més formació queden desertes. De la crisi a Cuba, els mercats financers acullen en tranquil·litat la sortida parcial de les hoteleres mallorquines de Cuba. Explica també l'última hora per què els hotelers abandonen Cuba, tot una guia per no perdre's l'embolit de Rubio i Trump per enderrocar el castrisme. De tribunals, condemnada per destrossar el cotxe de la cap de recursos humans de la seva empresa després de ser recriminada per la seva actitud. De la previsió meteorològica en parlarem després de canvis de temps, pluja, baixada de temperatures i vent a Mallorca. Judici per un ciberatac a una empresa hotelera a la compra d'un tractor. Habitatges socials, ingrés mínim vital i atur, les xifres que desactiven el discurs de la prioritat nacional a les Balears. Els bombers segueixen refrescant la nau del polígon de Binissalem on es va originar el gran incendi. Emergència habitacional, dormir dins un parc, una altra crua imatge del sensellarisme, Palma. Medi ambient, la temperatura del mar Balear s'ha disparat gairebé en 6 graus en 15 dies. Serveis públics, el col·lapse, el registre civil d'Inca obliga a tornar la tramitació de casaments als jutjats de pau. De la plana nacional, la directora de la Guàrdia Civil reconeix reunions en l'Eire Díez, però diu que mai per perjudicar la UCO. I el primer espanyol positiu en vantar virus rep l'alta hospitalària. Zelensky demana per carta a Putin una reunió cara a cara per assolir un acord que posi fi a la guerra. Vaga dels funcionaris de l'agència tributària en plena campanya de la declaració de la renda. Indignació veïnal a Palma, a la Llotja i al Born per la retirada de cartells s'emporta la nostra llibertat d'expressió, diuen. Una detinguda per agredir una doctora després de negar-li la baixa mèdica. Ets una sorra, m'acomiadaran per culpa teva, li va dir. I passam als esports. De parlar de l'Espanya a la terra, la prèvia, Espanya vol demostrar qui mana. La selecció femenina de Sonia Bermúdez reprèn a Somoix les seves diferències amb Anglaterra a la recerca d'un triomf que així li aplani la classificació per al Mundial 2027. I entre les protagonistes, la jugadora de Felanitx, Mariona Caldentey, la persona més feliç serà la meva mare, afronta amb emoció el fet de tornar a jugar a l'illa 12 anys després per un Espanya en la terra decisiu en la lluita per la classificació mundialista. I també parla de preus. Quant costen aquestes entrades per aquest decisiu Espanya en la terra som mojo? Oscilen entre els 20 euros i els 40 a la tribuna oest de l'estadi, oferint fins i tot l'opció de gaudir del Premium Club. També hi ha la fanzona. Palma s'omplirà d'esport i diversió amb aquesta festa del futbol femení. El passeig del Born acull la fanzona de la selecció espanyola de futbol femenina que juga avui, divendres, a l'estadi Somoix, front a la terra. I destacant aquesta selecció espanyola femenina, aquests partits aquí a Mallorca, a Somoix, també d'esports hem de parlar del Real Mallorca, que Leo Román debuta amb Espanya i acaben 18 anys de sequera. I no tot és futbol, també atletisme. Esperança Cladera bat el rècord de Balears en els 100 metres amb un espectacular marc d'11:35. L'atleta mallorquina brilla a Granada i certifica el seu vot de qualitat. 9:40, ara tot seguit, la informació del temps.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: canvi de temps que ja han notat avui de matí, mos hem despertat amb els en terra banyant. No ha plogut molt, ara repassarem les dades de les nostres estacions, però abans hem de destacar que l'AMET ha activat per avui divendres alerta groga per mala mà a tota l'illa. Un front fred que arriba avui a Mallorca provocarà pluja, baixada de temperatures i vent. Així ho destaca la delegada i portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, Maria José Guerrero, aclareix que els fronts freds no només arriben en l'hivern. Destaquen que s'ha activat avís groc per mala mà a totes les costes de l'illa. S'esperen onades de 2 a 3 metres d'alçada. I d'en concret, el pronòstic del temps a Mallorca per avui anuncia cels que aniran de núvols a coberts amb precipitacions en general febles ja de cara al capvespre, un predomini de cels poc ennivolats. Les temperatures nocturnes es mantenen en poc canvis, mentre que les diurnes baixen de manera localment notable, especialment aquí, al nord de Mallorca. S'esperen que les màximes estiguin per sota del que és habitual en aquesta època de l'any, que són 26 graus a diversos punts de l'illa. Un altre factor important a tenir en compte la jornada d'avui és el vent, que bufarà del nord i nord-est, moderat amb intervals de fort. L'AMET avisa que localment s'assoliran ratxes de 60-70 km per hora, girant el capvespre de fluix a moderat. No s'han activat encara aquestes alertes per això i la primera meitat del divendres s'espera aquest temps un poquet més tapat. Demà dissabte, una millora a Mallorca en la previsió meteorològica. L'AMET indica cels poc ennivolats o clars, amb intervals de nivells alts al capvespre, temperatures nocturnes que baixaran lleugerament, mentre que les diurnes tornaran a augmentar de manera localment notable aquí al nord de Mallorca. El vent bufarà de component fluix amb brises costaneres. I per diumenge, dia 7 de juny, s'assenyala que hi haurà cels ennivolats en nivells mitjans i alts, temperatures que pujaran lleugerament i el vent bufarà de l'est i nord-est en general fluix amb algun interval de brisa o capvespre. I, segons l'AMET, s'avança que la tendència de dilluns és a l'estabilització amb un alça novament dels valors tèrmics. Idò, com veiem aquí a Pollens, en principi l'AMET pareix que la pluja ja ha passat i les temperatures, com dèiem, més baixes. No superarem els 26 graus de màxima. Per al cap de setmana els termòmetres poden assolir màximes de 29 i demà sí que la mínima serà més fresqueta, fins a 15 graus centígrads. I ara repassarem com tenim les estacions del nostre municipi en aquests moments. La temperatura, quasi 10 graus més baixa de la que vos donàvem en aquesta hora. Dies passats tenim 17 graus. La mínima ha baixat fins a 16,2 avui, això a les 4 i mitja. Un litre és el que ha recollit de precipitació a l'estació de Calvari, no ha plogut més d'un litre. El vent ara mateix està bufant de gregal a 9,7 km per hora, l'humitat està a un 57% i la pressió atmosfèrica a 1.018 hectopascals. Per curiositat també avui feim una ullada al que ha plogut altres estacions. A Camp Pontico, més que aquí, 3,6 litres ha recollit aquesta estació, la pluja d'aquesta matinada, i anem a veure la Serell, que sempre, ja ho sabeu, és a on hi ha més precipitació, 8 litres ha plogut, així ho ha recollit l'estació de la Serell. Anem a veure el port de Pollença. I en un moll, ara mateix, la temperatura és de 19,6 graus. No ha davallat tant el termòmetre com aquí, en aquesta estació del Club Nàutic. De 8,2 ha estat la temperatura mínima aquest vespre. El vent ara està entrant també de gregal, ho fa 6,2 km per hora. I veiem que aquesta estació no ha recollit precipitació en un moll, no sabem si ha plogut poc, en aquest punt no s'ha recollit cap dada de pluges. El baròmetre 1.016,9 hectopascals i acabam amb la informació de l'humitat amb un 71%. I de com veiem, ja sabeu que a la mà no està tan bé la situació, vent de força 3, el capvespre girarà a l'est i podria augmentar més de quota de força 4 a 5, que és un estat de la mà amb marejol. I de sobte les 9 i 45 minuts, ara ja tot seguit, repassam les curiositats d'un 5 de juny.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I ja són les 9 i 45 minuts i hem de conèixer, en primer lloc, qui fa festa avui.
1: Idò, mira, el centoral d'avui, 5 de juny, se celebra principalment Sant Bonifaci. Si coneixeu qualque Bonifaci, o Bonifàcia, que n'hi ha, fan festa, o sigui que molt d'any Bonifacis i molt d'any Bonifàcies. I passam als dies internacionals, directament també, mira, avui 5 de juny se celebra Dia Mundial del Medi Ambient. Les Nacions Unides varen establir aquesta data com a Dia Mundial del Medi Ambient amb el propòsit de ressaltar que la protecció i la cura de l'entorn natural són essencials pel benestar humà i el progrés econòmic global. El tema d'enguany de 2026 destaca l'acció climàtica que va més enllà de la reducció d'emissions de carboni i implica transformar els sistemes que sostenen les economies i reconstruir la relació amb el clima. Un altre dia internacional també és el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, no declarada i no regulada. És a dir, especifiquen, perquè n'hi ha ni deu haver un parell, per tant, diuen que és la no declarada i la no regulada. Està proclamat per la FAO per conscienciar sobre la conservació de recursos pesquers i el consum sostenible de peix. Això són els dos dies internacionals d'avui. I passam a les efemèrides, si vos pareix bé.
0: Vinga, efemèrides.
1: Vinga. Tenim molt temps, no tenim temps, com anem de temps?
0: Sempre anem fatal de temps, vinga.
1: Vinga.
0: Agilitzam.
1: Vinga, bueno, anirem, jo n'he triat un. Un 5 de juny de l'any 1883 s'inaugura l'Orient Express.
2: T'ha fet il·lusió, aquest.
1: De què m'ha fet il·lusió?
2: Per qui aniries?
1: Per qui aniria? M'agradaria molt. Ojalà, tant de bo que pogués anar a l'Orient Express. Però vaja.
0: És de luxe, no?
1: Sí, tant i tant. Mira, el 5 de juny de 1883 va tenir lloc la primera sortida inaugural de l'Orient Express des de la Gare de l'Est de París, en aquell primer viatge conegut originalment com Orient Express Orient, el tren del Gran Luxe, va iniciar el seu mític trajecte connectant el cau d'Europa Occidental a les portes d'Orient a l'Estambul, a Turquia. Bé, llavors era Constantinoble. El trajecte que va recórrer va ser més de 3.000 quilòmetres creuant ciutats com Estrasburg, Múnich, Viena, Budapest, Bucarest, i viatge complet es va realitzar en unes 72 hores. N'hi ha més d'efemèrides, eh? De més, he triat aquesta perquè m'ha fet molta il·lusió, però també, per exemple, l'any 1975, un 5 de juny, se va fer la reobertura del canal de Suez. El canal torna a obrir el trànsit marítim després d'estar 8 anys tancats a causa de conflictes armats. Mira, vos recorda qualque cosa? L'estret d'Ormuz que tenim ara. I deia, mira, veus? L'any 1975, un 5 de juny, se va reobrir el canal de Suez i va poder permetre que el flux comercial continuàs. I també, com a curiositat i moderna, l'any 2002, un 5 de juny, apareix el navegador, és que he pensat en un amic meu, ara vos contaré per què ha rigut, apareix el navegador Mozilla. És que tinc un amic meu que diu Godzilla, i dic, Godzilla és una altra cosa, Pere, no té res que veure. Li diu, i posta he rigut, me n'he recordat d'en Pere. Es llança oficialment la versió 1.0 de Mozilla, posant les bases del que després seria Firefox, que es coneix com a navegador. I fins aquí.
0: I l'efemèride musical d'avui, quines?
1: I doncs, mira, The Cure, el grup que a mi m'encanta i un dels grups de referència dels anys 80, 90 i fins avui, inicia la seva gira mundial avui, al Primavera Sound, a Barcelona. Per tant, hem pensat entre tots que podríem posar una cançó de Cure i, a més, quina pot anar millor que avui, que divendres.
0: Que divendres... Ha sonat molt de divendres aquí a la ràdio, sí, aquesta cançó, però avui és que molta gent l'escoltarà en directe i saben que hi ha gent de Pollença que se n'hi va també. Així que nosaltres, ja que no hi podem anar, ho posarem. Bé, Jaume, no han dit el títol, si el vol dir...
1: Ai, sí, doncs, sabés, títol és Friday, I'm in love, vol dir que divendres estem enamorats.

0: Bé, Ida, aquest tema que en Jaume t'agrada molt, que t'estaves cantant, t'hauria d'haver obert un micro. T'hauria d'haver obert un micro.
1: És que ara li dic a la Maria, tenc tots els amics que van. Jo és el primer
0: Ida,
1: concert
0: perquè no
1: de
0: Cure. Anat?
1: Perquè no, Pol, perquè...
2: Què va a l'entrada?
1: Bé, les entrades estan molt cares, la veritat, perquè és, a més és primavera.
0: No tant com en Bad Bunny, no?
1: No ho crec, no ho crec, però sí,
0: sí
1: que...
0: Sí, perquè també molta gent se'n va en Bad Bunny.
1: Rondaven els 150 euros, o sigui...
0: No, és que el concert està...
1: Sí, sí, i a més, com que està dins el Primavera Sound, clar, compres el... És com
0: ho diguis... Tot opac.
1: Tot opac, les Primavera, sí.
0: Molt bé, Ida, però hi ha una altra cançó que vols posar avui, o no?
1: Bé, avui és que també hem de recordar que un 5 de juny de l'any 1964 va debutar en David Bowie, que tots el coneixem. Ell estava en un grup que duia el nom d'ell real, que és David Jones, però en l'any 1964 debuta en solitari i amb el senzill de, amb un senzill. Però escoltarem una cançó que han triat entre tots i que mos agrada, crec que tots, no? Que és dels anys 80, l'època dels anys 80 d'en David Bowie, que és Blue Jean, no? Has preparat Blue Jean?
0: Blue Jean.
1: Sí. Blue Jean. Ladies and gentlemen!

0: I de com que falten 5 minutets per arribar a les 10, tenim només 5 minutets per fer l'agenda, vol deixar de fons que mos acompanyi per contar-vos tot el que tenim per aquest dia. Bé, començarem amb les propostes dia a dia. Si després tenim temps, us contarem més coses. Avui és divendres, es fa l'acte de presentació del llibre d'inflexions de Joan Urpinell López, que és l'obra guanyadora del Premi Pollença de Poesia 2025, editada per El Gall. Això és avui, a les 7 a Can Llobera. Recordeu que s'obsequiarà les persones assistents amb un exemplar del poemari. Tot seguit hi haurà una actuació musical a càrrec de Toni Perelló i per acabar se servirà un piscolabis.
1: També vos han recordat i vos han de tornar a recordar que demà ja arriba a Can Escarrinxo el festival Esos Cuernos Rock. Animau-vos, ho organitza l'Associació de Música i l'Ajuntament. Està pensat per a qui puguin anar també els infants, per tant, per tota la família, no hi ha excuses. Obrin les portes a les 10:30 de matí i en l'antic camp de futbol a Can Escarrinxo hi haurà 3 escenaris amb música, molts de grups, molts de Pollença, d'altres que venen de fora, consulteu cartell. També hi haurà food trucks, mercadets, grafitis, exposició de motos, mini skate park, finger park, còctels d'autor i molt més. Vos podeu fer les ungles, etc.
0: Ja, bueno, vol dir qui actua.
2: Sí, ho puc tornar
1: no,
2: a dir.
1: No, no, ten, no, no, ten, no, no, no, entrau a la web esescuernosrock.com o al seu Instagram, allà trobareu la informació. Anticipada val 10 euros, a porta en valdrà 15 i un menors de 8 anys poden entrar de franc.
2: I passam a diumenge a la presentació del llibre Com una cussa, de l'escriptora Clàudia Darder, que ara d'aquí una estona te sentirem, mos vendrà, mos acompanyarà aquí en directe. L'acte està presentat per Miquel Amengual i inclou una vermutada literària. Serà a Can Llobera a les 11:30. I també diumenge és el Corpus. Tenim aquesta missa solemne, que serà a les 6:30. Després tindrà lloc a la processó amb el Santíssim, la Lledània, i anirà encapçalada per la tradicional dansa de les Àguiles i Sant Joan Pros, que també els varen tenir aquí. La parròquia convida a endomassar i en remallar, els carrers per on hagi de passar la processó. També, des de la parròquia, ens avisen de que les misses de Sant Jordi de les 9 i la parròquia a les 12 queden suspeses.
0: I avui és el darrer concert de l'Escola de Música de Pollença. Avui serà el torn dels alumnes de saxòfon, percussió, conjunt instrumental i llenguatge musical. És a les 6:30 al claustre de Sant Domingo.
1: Per cerca d'exposicions, el que va albernar la muntanya màgica li queda només una setmaneta. No? Ja fins dia 14 de juny, això és diumenge de la setmana que ve. Per tant, si no l'heu vist, en 9 hores l'està obert tots els dies de la setmana de matí i cap vespre de 10:30, 1:30 i de 5 a 8.
0: Bé, què podem recordar? Tenim un minut i mig i hem dit que començaríem amb les agendes i si teníem temps vos contaríem altres coses, com per exemple que podeu comprar entrades per al Pollença Rock, que és dia 7 i 8 de juliol, dia 7 fora de Sembrat, dia i Sau, i dia 8 pel Degà i els Amics de les As, i se venen a codetickets.com.
2: Sí, també recordant que continuen les visites guiades gratuïtes al Pollença Cultural. N'hi ha una avui, que és dia 5 de juny, i la darrera després és dia 12 de juny, que és la setmana que ve. El punt de trobada sempre és l'oficina de turisme de Pollença a les 10. Per participar-hi, recordeu que vos heu d'inscriure amb un mínim de 48 hores d'antelació a les mateixes oficines.
1: Podem fer un destacat, per cert, amb esports, perquè demà, dissabte, 6 de juny, joves del municipi entre 6 i 16 anys poden gaudir de 2 tornejos esportius que hi ha a la platja, en un moll. Hi ha torneig 3x3 de voler platja, a la zona de la Gola, de 6:30 a 8:30, i hi ha torneig 3x3 de rugby platja, també a partir de les 6:30 allà mateix. No fa falta apuntar-se prèviament, per tant, aneu-hi directament.
2: I recordem també que ja hi ha noves dates per a donació de sang al municipi. Serà el divendres 12 de juny, que és d'avui a 8 dies, a Pollença, i el dilluns 22 de juny al Parc de Pollença. Recordeu que vos heu de demanar cita a donasang.org.
1: I no falteu avui a la festa de Joan Mas d'aquest 50 aniversari. Avui, podeu anar a gaudir de Cucorba, After Sands, du Parlaments... Bé, hi ha el sopar de Rosbrut, que imagino que ja no donen tiquets, però aprofiteu que avui hi haurà molta festa allà.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. El Consell de Mallorca aprovarà avui, previsiblement, la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Serà en un ple extraordinari que començarà a les 12 del migdia. Està previst que la iniciativa s'aprovi amb els vots del PP i de l'oposició, és a dir, el PSIP, Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra.
5: Una vegada el ple del Consell li doni el vistiplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se. Per tant, durant aquest procés s'hi podran presentar esmenes que, si s'accepten, podrien modificar alguns punts de la normativa. Una vegada aprovada a la Cambra Autonòmica, s'haurà de desplegar mitjançant l'elaboració d'un reglament que, entre d'altres qüestions, fixi un sostre anual de vehicles i la taxa que es marcarà per la seva entrada. Està prevista que la llei sigui en vigor abans que acabi la legislatura, és a dir, el 2027.
4: Mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida convoca a Palma una nova manifestació contra la massificació turística pel pròxim 26 de juliol. Amb el lema Mallorca al límit, denuncien els efectes negatius de l'actual model turístic, reclamen un canvi de rumb a les polítiques econòmiques i territorials de l'illa.
5: La mobilització començarà a les 7 del capvespre a la plaça d'Espanya. Jaume Pujol, portaveu de la plataforma, ha explicat que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social davant un model econòmic que continua registrant rècords turístics, així com agreujant-se problemes com és la dificultat d'accés a l'habitatge i la saturació d'infraestructures i serveis.
6: Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè creiem que la conjuntura és més que evident que se'ns ha de tornar a fer-ho. Primer, perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que enguany ho tornarem a fer. Necessitem que se mos escolti, necessitem que s'aprenguin mesures contra la turistificació i, sobretot, de créixer i posar la vida de residents en el centre.
4: En plana de successos, ha ingressat a l'UCI de Can Misses una de les 5 persones ferides en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. Es tracta d'una dona de 41 anys.
5: El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit al quilòmetre 7. Els 5 ferits se'ls ha traslladat als hospitals de Can Misses i a la clínica Viles. Dels 2 ferits greus, un d'ells, un jove britànic de 30 anys, ja ha rebut l'alta aquest matí. L'altre, l'ocupant del vehicle, una dona de 41 anys de nacionalitat argentina, continua ingressada a la unitat de cures intensives de Can Misses per un politraumatisme.
4: A l'exterior, els Estats Units augmenten la pressió sobre Cuba amb noves sancions directes, en aquest cas, a la cúpula del país. Ha inclòs a la seva llista negra el president cubà Miguel Díaz-Canel i el seu predecessor Raúl Castro.
5: La mesura de l'administració Trump també afecta familiars directes com la primera dama Liz Cuesta, el seu fill Manuel Anido i el fill de Raúl Castro, Alejandro Castro. A més, s'han bloquejat 5 entitats oficials, inclosos el Ministeri de les Forces Armades i l'agència de viatges Amistur. El president Donald Trump ha justificat la decisió definint Cuba com una nació fracassada que es troba sense energia ni diners. Aquestes sancions agreugen el bloqueig de facto sobre el combustible que pateix la nació caribenya.
4: I a l'Orient Mitjà, un soldat israelià de 21 anys va morir ahir dijous en combat al sud del Líban i és el primer militar mort des de l'entrada en vigor del nou alto el foc acordat aquest dimecres. L'acord de treva negociat per Washington exigeix a Hezbollah aturar els seus atacs. Amb aquest apunt hem arribat a les 10:04, amb més notícies a les 11:00.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Som Combilastre sense Xanta. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
1: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Sofia, que escoltes?
3: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
2: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
3: Les veus que connecten amb el teu poble.
2: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
3: El 107.9, Ràdio Pollença.
4: Ràdio Pollença és comunitat.

0: 10 i 12, és divendres i na Maria del Mar Bona ens diu que comença toponímia. Pollencina, hem de saludar en Joan Torres. Bon dia, Joan, com estàs?
1: Hola, bon dia, Joana.
0: Va bé?
1: Va bé tot.
0: Miquel Àngel Mar, com va?
2: Beníssim, com sempre.
0: Com cada divendres que ven per aquí.
2: Exactament, sí. Bé, a més avui, per sort, no fa aquesta calorota que han tingut aquest dia, sinó tot el contrari, és a dir, ha fet una brusqueta i això ha refrescat un poquet.
0: Eh? I Miquel Àngel, ja sé que ara no ve compte el dir la secció de toponímia, però ho han dit que avui ha plogut i a la Serell, com sempre, l'estació que més precipitació ha recollit, fins a 8 litres.
2: Sí, sí,
0: una
2: sí, sí,
0: en Uquelvari... I a la Serell 8 litres
2: sí, sí,
0: ha plegut.
2: I per Can Pontico de Vest 3,5.
0: Can Pontico 3,6.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, no anem... sabíem ben bé si plouria molt a poc i així m'ha fet una brusqueta.
0: I
2: ja ha refrescat. Ja ha refrescat.
0: Molt bé, quin és el sumari del programa d'avui?
2: Bueno, avui, avui l'idea que teníem en Joan i jo era parlar de penyes i penyals, eh? I si tenim temps parlarem d'un altre tema, però bueno, però en principi parlarem de penyes i penyals, que fa, tothom més o manco identifica que és una penya i que és un penyal, en tot cas a un coste d'una muntanya, a un puig, aquell lloc on hi ha una roca diguem-ne normalment molt vertical, això és una penya o un penyal, eh? Està dins un coster d'una muntanya, un puig, i d'això seria una penya i un penyal.
0: I un penya-segat, perdoneu, és a la mà?
2: No, un penya-segat no és el mateix, el que passa que és una nomenclatura un poc més, com ho diríem?
1: Específica
2: o més... científica, el que vulguis, eh? Sí, sí, però bueno, a Pollença en tenim, si me far dir, entre penyes i penyal tenim un centenar de llots, un centenar de llots amb aquest nom de penya tal o penyal tal, i això és que un dia en parlarem, un altre hi ha coses, hi ha penyals que no duen un nom de penyal ni de penya. Eh?
1: Però ja xerrarem un altre
2: ja
1: dia.
2: Ja en parlarem un altre dia per no donar pistes. Eh?
1: Perquè, però, bé, noms com, jo què sé, un ninot, un frare, una monja...
2: Un pa de filla.
1: Una roca, un espassa,
2: sí, sí.
1: Un cavall bernat,
2: sí, sí, sí. Ja,
1: una filosa.
2: Ja, exemple, tot, i pensant en el pa de filla de la Torre d'Ariany, clar, és un penyalot allà, però ja no li diuen penya, sinó sí. Pa de filla. I això,
0: entre penya i penyal, quina diferència?
2: No hi ha molta diferència. La gent no destria entre no. Penya i penyal. Un llibre te diuen, tot destrien, però la realitat...
1: El diccionari català-valencià, balear,
2: sí.
1: Aquest fa una... però una diferència molt petita. Diu que penya és una gran massa de pedra en el seu estat natural. Mm-hmm. En canvi, penyal és una penya grossa i elevada. Això és el que diu el diccionari.
2: Sí, sí. Però, bueno, a efectes però... pràctics, la gent no descriu entre no penya i penyal. I en altres tampoc. És a dir, no?
0: Bueno, i de penyes avui, i penyals, un centenari.
2: Avui començarem... Vàrem dir que parlaríem, faríem un poquet d'una relació, començarem
1: per valls,
2: i dins cada vall un poquet de finques. Comences, Joan?
1: Bé, podem començar...
2: Per la Vall d'en Marc.
1: La Vall d'en Marc, que al principi el que fa limítrof amb Mescorca, que sí. És la penya del Tamboret,
2: sí.
1: O Roca del Tamboret,
2: sí, senyor.
1: Allà de Son Mar.
2: Son Mar, sí.
1: I que està en el quilòmetre 9,5 de la carretera de, que va a Lluc.
2: Sí, sí. A Llinars, també, és a dir, la Vall d'en Mar, que hi ha dos top...
1: Abans, no, sí. És que tinc aquí una dada també que és interessant. Aquesta penya del Tamboret...
2: Sí.
1: Bueno, i més que m'han cosat de que...
2: Ah, bona, sí.
1: És, i el, per, i el, perquè, eh? El perquè del Tamboret,
2: sí, sí.
1: Quan se construïa la carretera. Però abans tenia un altre nom, que era la penya de la Barda. I ja la tenen registrada des de 1585.
2: Sí.
1: O sigui que...
2: Déu-n'hi-do.
0: Penya de la Barda.
1: Sí. De la Barda. La Barda.
2: I llavors, dins la Vall d'en Mar, tenim Llinars, una altra possessió, que com a mínim hi trobam allà dos topònims, amb penya. Un, la penya del migdia. La penya del migdia són penyes orientades que quan tu sol els hi pella, sols a migdia. És un rellotge orogràfic, I l'altre, la penya d'Ullam, que és un topònim. Tant la penya del migdia com la penya d'Ullam en troben d'altres a Pollença.
1: També.
2: Sí, sí. I llavors ja tenim
1: més. La citarem després.
2: Sí, ja els citarem quan arribem a la vall que toca.
1: Bé,
2: i llavors, què tenim?
1: Pues, tindríem una que se diu la Penya Morta,
2: sí,
1: que està entre Can Pascual i Fartaris del Racó.
2: I en aquest cas fa referència que no és pedra viva, sinó, a part d'estar més mort, un color més esmorteït, la Penya Morta. Llavors també un topònim que se repeteix molt, que són noms en colors. Hi ha la Penya Roja, a Produixella Gran, i curiosament a Can Vicenç hi ha la Penya Vermella, és a dir, que utilitzem alternativament roig, roja, vermell, per realment, és, en aquest cas per Can Vicenç, ja un poc més a baix de Can Pontico. I llavors, què tenim?
1: Aquesta ja la tenim citada per l'Arxiduc.
2: Sí, quina?
1: La que hem dit ara, la Penya Roja.
2: Sí, sí, de Produixella
1: Gran. Ja ho dic, i... Després tindríem la Penya Vermella, com has dit,
2: sí,
1: o Penyes Vermelles,
2: sí,
1: que estan situats entre la Penya del Migdia i el Puig del Valdregat.
2: Sí, sí.

0: abans el Penyal Negre.
1: Sí, sí, sí.
0: També Penyal Negre, que està a la Serra de la Coma, com tu has dit, prop de la Miloca, i la Penya de Campres.
1: Hem parlat de Pradocella Gran, però a Pradocella Petit hi ha una penya, és la Penya Trencada, I què més? Què tenim més per aquí?
0: Pues tenim la Penya del Soriguer.
1: Sí, que és una referència.
0: Que està entre Sombrua i Can Serra.
1: Sí, sí, sí.
0: I que li dona nom al torrent del Soriguer.
1: Sí, sí. En el Pujol, també ja entre Molinet i Can Guillembet, hi ha la Penya Roja. Se repeteix molt aquest nom de Roig i Roja.
0: I aquesta de Can Llobera, sí, la Penya del Juer.
1: Sí, senyora, sí, senyor. Sí, sí. A Pradocell Petit tenim la Penya Roja. I a Can Sales què tenim?
0: La Penya de l'Algar,
1: sí, sí,
0: l'Algar,
1: sí, sí,
0: de Can Sales.
1: Efectivament, l'Algar és un lloc molt conegut dins Can Sales. Ariant, ara repetirem noms, Ariant, hi ha tota una sèrie de noms de penyes també. A la Torre d'Ariant tenim, per exemple, un Penyal Blanc, que ja l'han anomenat.
0: Encara que Ariant pertenece a la Vall de Mar, lo que passa
1: bueno,
0: que
1: té... administrativament pertenece, exacte, a la Vall de Mar, però efectes...
0: Però bueno, l'hem diferenciat un poc.
1: Efectes de dius,
0: el
1: gent...
0: El Penyal Blanc...
1: I què
0: i
1: més?
0: I després, bueno, la Penya del Llam, que ja se repeteix,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, està en el Rafal d'Ariant, sí.
0: Exacte.
1: I llavors...
0: El Penyal de l'Udró.
1: Sí, sí, sí. Penyal de l'Udró, allà a la Torre d'Ariant. A vore demà, entre Punta Vecchia i aquí a la Sollerit, tenim un topònim que és el Penyal de les Nances. I anant a la Geleta d'Ariant tenim un altre penyal molt conegut, que és el Penyal de l'Asa. Aquestes són... Però bé, hem d'anar a Ternelles.
0: Pues... Podem anar, però tira.
1: Sí, sí.
2: Saps què feia de via? Ja heu pegat, ja sabeu Ternelles.
1: Venga, Ternelles, venga. Què tenim a Ternelles?
0: Pues...
1: A Ternelles en tenim també un grapat de penyes i penyals,
0: Sí.
1: Tant a vore de mà com a l'interior.
0: Començaríem per la Penya dels Aix.
1: Exactament, la Penya dels Aix, que està ja a prop del Castell del Rei.
0: I ja la tenim registrada des de 1865. Està en el Castell de Baix, sí.
1: Sí, sí, sí. Què més tenim?
0: Pues el Penyal de Calacastell, sí, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, sí. Ja està, aquest ja està dins a vore de mà.
0: És el penyal...
1: O està dins mà, quasi.
0: Sí, sí, està a la cala, dins sí, sí, la, sí, la Calacastell.
1: També a vore de mà hi ha la penya de la Guarda d'Humoro, allà de vore de Cantany d'Ormen, és un topònim molt conegut de la costa ternellenca.
0: És un topònim que ja en Ramon Picó i Campamà
1: ja en fa referència.
0: Ja en fa referència a aquest.
1: I un topònim més conegut de Ternelles, quin seria?
0: La Penya Mitjana.
1: La Penya Mitjana.
0: La Penya Mitjana, que està a meitat camí...
1: Entre el Castell
0: entre
1: i la Cala.
0: El Castell i la Cala.
1: Se veu molt bé aquesta, la exacte, penya. També a vore de mà tenia el Penyal Gran, de vore el Benquelet i la Cigala. I què més tenim?
0: El penyal, simplement, que diu... És, bueno, es troba a la banda de Punta Galera, dins Cala Castell.
1: Sí, allà veieu penyal de Cal Estremer, que també són d'aquests penyals a vore de mà.
0: Sí, i el Penyal Blancs.
1: Sí, sí.
0: Són el penyal samollat de Cala Castell de coloració sí, blanquinosa, sí, que sí, trobem al començament de la Punta de la Galera.
1: I ara canviant de vall, la vall de Sant Vicent.
0: És cert, que és un bon lloc per pescar.
1: Ah, sí, sí, sí, sí. En Joan, de pescar en sap molt, Jo no en sé gens. La vall de Sant Vicenç i Cuixac... em podria anomenar un parell, hi ha el Penyal du Boig,
0: sí, que ja figura en mapes de 1773, sí, de Tomàs López, per exemple,
1: sí, sí, sí, sí,
0: i altres mapes.
1: I què més tenim en aquesta vall?
0: El Penyal de Mig,
1: sí, sí, sí,
0: que està situat entre la Playa de Calabarques, estava,
1: sí, sí, sí, ja no és, ja no hi queda res,
0: exacte.
1: Llavors, davant el Parc dels Pescadors, entre el Parc dels Pescadors i Jesús Llevada, Caves Blanques i Ternelles, entre el Parc dels Pescadors i el Pla de Caves Blanques hi ha el Penyal Roig, que és un nom que se repeteix. Què més tenim en
0: ara
1: aquesta
0: ja,
1: vall de Sant Vicenç?
0: La vall de Sant Vicenç, jo...
1: La vall de Sant Vicenç...
0: Jo ja no tinc...
1: Sí, el Penyal de Tres Còdols, famós.
0: Però això és...

0: Gianbella.
1: Un cuixec. Ah, bueno,
0: entre Gianbella i Gian Martorell.
1: És que aquesta és la diferència sempre de saber el límit exacte de la Vall de Mar si comença...
0: Quan jo he posat Vall de Sant Vicenç i Cuixac, perquè, en fi...
2: Rajuntades.
0: Una ve o condició de l'altra. Eh? És a dir, la penya d'Utrescòdo, entre Jan Vela i Jan Martorellet, a la serra de Cornavall. Ja, eh? Què més tenim a la vall aquesta? Un topònim que hem parlat amb abans, que és el Penyal d'en Porquer. El Penyal d'en Porquer està... sabeu molt bé, hi ha el canal d'en Porquer i el penyal d'en Porquer que està, diguem, en el costat de començament de la Serra de la Font o de Puy de Can Groc, el penyal d'en Porquer.
1: I... Tenim una altra penya de migdia,
0: sí,
1: que està situada allà a les Quarterades.
0: Sí, sí. I penya de migdia són rellotges naturals, que sí, l'orientació que tenen normalment fa que...
1: Molta informació d'aquesta part, sí, de Can Vela, que ens va, sí, donar Francesc Ferrer.
0: Exactament, ja... sí, sí, l'home Francisco, sí. Llavors, ara, anant cap a un moll, anant cap a un moll i Padrion de Boig, Ubercuix i Formentor, que així mateix n'hi ha un grapat de penyes i penyals. Per quin hem de començar? De...
1: Pues una altra penya del Boig.
0: Sí, sí, clar, un Boig... És aquest, un mascle de la cabra,
1: sí,
0: dona molt, la penya du Boig. Sí.
1: Està en Formentor, en la península de Formentor, entre el Puig Garballó i el Pou de les Egos.
0: Exactament. I ja, parlant un poquet du moll, és a dir, tot la gent revolta en un moll, és a dir, he dit Formentor, Ubercuix, Boja, Silla, Llenaire... A Llenaire hi ha el penyal du Corp, és a dir, en el Puiget de Llenaire hi ha el penyal du Corp. I en aquesta zona n'hi ha qualcun altre també, de vora
1: el Penyal del Gat, que està allà entre Llenaire i Gomà.
0: Sí, sí. I ara, tornant a Formentor, hi ha la penya de l'Hort, de Vallanta Cala Murta, és una penya coneguda, molt coneguda, de Vallanta Cala Murta. Què més tenim?
1: Tornem al mateix, una altra penya de migdia.
0: Sí.
1: Està al Bercuix, molt... Aquesta és molt... Se veu perfectament.
0: Sí, sí, pujant a Formentor se veu molt bé.
1: Entre el Coll de la Creueta i, sí, el Morral.
0: I és aquestes penyes que indiquen normalment quan és migdia és un rellotge solar,
1: sí,
0: un rellotge natural.
1: L'arxiduc ja xerra molt sobre aquesta penya.
0: Aquesta penya, sí. A Formentor, prop de les Fonts Salades, hi ha la penya de la Cova d'Humors, també. És a dir, que... I què tenim més?
1: Aquesta penya de la Cova del Mor, la cita l'historiador Gaspar Valero Martí, i diu que té 388 metres d'alt.
0: Sí, Gaspar Valero és un excursionista i sobretot un divulgador de les excursions.
1: Exacte.
0: Què més tenim? A Llenaire tenim una altra penya, que és la Penya Llarga,
1: exacte,
0: que sabeu perfectament. Ara, un dels topònims més coneguts de darrere un moll, quina seria?
1: Te refereixes al Penyal Roig?
0: Penyal Roig, entre Boig i Ubercuix, jo crec que és de les imatges més icòniques d'un moll de Pollença, perquè és un penyal de coloració vermellanca, que és, crida molt l'atenció, Penyal Roig. Què més tenim a Formentor?
1: Pues... No sé quan dir-te, Penyal de la Cova del Mor, Penyal Roig, tal vegada la penya del Corb,
0: sí,
1: una altra penya del Corb.
0: Sí, sí, una altra, sí, és molt habitual. No?
1: Sabeu que havia molt de corbs, perquè...
0: Bueno, molt... A més, el corb és un animal que...
2: Qualque sentit,
0: és un ocell que fa molt de renou, a més, i que, per tant, crida molt l'atenció. No? Sí. Dins que a la Figuera hi ha el Penyal, que és, un, és no, una roja dins... dins hi ha la Figuera, molt coneguda, conegut com a Penyal.
1: Anava a dir lo de corbs, que sabeu que hi ha molt de corbs aquí, perquè en quasi tot el terme municipal hi ha penya.
0: Sí, perquè a més se solen situar corbs damunt d'aquests penyals, i d'aquí un home, sí.
1: Una curiositat és que en l'edat mitjana i principis,
0: sí,
1: de l'edat moderna, segles XIV, tal, l'Ajuntament pagava a la gent que matava els corbs.
0: Sí.
1: Era un animal que era danyino,
0: sí, sí.
1: I pagava, i hi havia gent que vivia exclusivament d'això. Tenim una plaça, sí, teníem una plaça antiga on està el Carreró del Vent,
0: sí,
1: que ja l'han citat qualque vegada, que se deia Placeta de Nandó, I aquest andó se dedicava a això, a agafar...
0: Sí.
1: A agafar salvagina, que deien, no?
0: Salvagina, sí, sí, sí, sí. Bueno, ja què més tenim? Què més tenim? Per forma... També tenim, per boig, què tenim?
1: Tindríem el penyal, que hem dit abans.
0: Sí, això d'inca la figuera, sí, sí, sí.
1: Sí. I l'altre, el morro del penyal o el morro de boca.
0: Sí, que... això està a la punta de, del cavall Bernat, o no?
1: Sí. I, bueno, hi ha puestos mapes que posen pinyal, morro del pinyol, morro del penyal, en fi, hi ha moltes...
0: Sí. I llavors, un topònim curiós que està en un munt de blat d'Ubercuix, un munt de blat està entre Ubercuix i Formentor, que és la penya Rojal. En aquest cas, Rojal fa referència a un tipus de figuera, la figuera Rojal, se diu la penya Rojal.
1: I doncs, els pescadors, sí, a aquest puesto li diuen el Roig.
0: El Roig, ja mira.
1: Perquè és un puesto que, per exemple, per la llosa del rei,
0: sí,
1: per identificar on està exactament la llosa del rei, sí, deia, a veure, per l'avançada, veure el Roig, que sí, era, sí, la penya aquesta. I després l'altra senya era treure per damunt, sí, de les cases de Llenaire. I aquesta senya coincidia exactament amb la llosa del rei,
0: sí,
1: que ha hagut tant d'accidents, inclús recordaràs un accident d'aviació que va... quan era la litoria.
2: Sí. I a bona, molt la situau, molt l'ubicau, a bona està?
0: A l'abadia de Pollença, és a dir...
1: Està a l'abadia de Pollença, però ja és terme, diríem, perpendicular a l'abadia, ja seria terme d'Arcudi.
0: Uh-huh.
1: Però està situada... bueno,
2: per la Marina, el que diuen la Marina.
1: La Marina, però un poc més...
0: Cap a Pollença.
1: Cap a Pollença.
0: Sí.
1: I clar, aquesta... a veure el Roig, sí, això, o el vermell, diuen, però normalment el Roig, passant per la punta avançada i per l'altra senya seria per damunt les cases de... Bueno, se pot fer millor les senyes, però jo ara mateix no me'n recordo exactament, però bueno, és el puesto.
0: Bueno, i envoltant un moll de Pollença tenim... a Gommà i a Can Seguí dos llocs en el nom de penya, una dins Gommà, que és la penya dels Oestres, i dins Can Seguí
1: seria la penya del Salt,
0: sí, perquè Can Seguí hi davalla un torrentet que fa un salt d'aigua,
1: hi ha altres també que tal com seria la penya de Can Mestrança,
0: sí,
1: això està prop de la punta,
0: sí,
1: o la penya de la Gorra també, tots dos, això són topònims que me varen dir, no els he vist documentat, però sí d'informadors,
0: sí, sí, canviant de vall.
1: Venga.
0: Anem a la vall de Colònia, vall de Colònia.
1: Abans d'anar al vall de Colònia,
0: sí,
1: si anem així per baix, sí, ara ja mos tocaria el vall número 8, que seria Garroveras i Costers,
0: sí, sí,
1: aquí prop de tal. Tindríem un parell de topònims més, que serien la penya del Milà.
0: Sí.
1: No és un topònim actual, és un topònim antic, però és important perquè se posaven guardes també en el temps de moros i sí, tal, era la penya del Milà.
0: Sí.
1: No, perdona, ara m'ha vingut a la cabeça. El que jo deia de guardes era, sí, Milac. Penya del Milà. La penya del Milà, aquesta,
0: sí,
1: sí, que jo me refereix,
0: sí, sí, sí, sí,
1: és la que està situada al cim del Puig de Maria, de vora del molí de vent.
0: Sí, sí.
1: Allà, això era la penya del Milà. És que és diferent una, sí, cosa, sí, i l'altra. Milà, sí, sí, sí, és un llinatge i Milà és un ocell.
0: Ja veieu, penyar el Roig o el Vermell també en el Puig de Maria.
1: Exacte.
0: Bueno, i llavors, vol que anem a la vall de Colònia?
1: Pues venga.
0: La vall de Colònia, aquí hi ha
1: no me facis córrer tant, que jo ja som vell.
2: Sí, sí, sí. És que ja ho he fet quasi tot.
0: Quan... Sí, sí, sí.
2: M'he recorregut. Més ràpid que heu fet.
0: La vall de Colònia possiblement té les penyes més famoses de l'Impollença.
2: De vinga, mos entretendrem més temps.
0: Ja ho veurem, mama. Hi ha un topònim que tu has recollit, que és un topònim històric, que avui en dia ja no existeix, que se diu?
1: El Penyal d'en Balaguer.
0: Exactament, sí.
1: Està citat, bueno, en el llibre aquest del pergament de l'Arxiu Parroquial de Pollença,
0: sí, sí, sí, sí,
1: de 1491.
0: Sí, sí. I avui en dia no, ja no se diu.
1: No, se diu, però era un límit de la possessió.
0: Dins Can Cuset hi ha un penyal foradat que està dins el cementer de l'Atzerim. L'Atzerim està ja en a la costa de, sí, de Can Cusset, i dins aquest Atzerim hi ha el penyal foradat. Eh?
1: Tenim un altre penyal, m'ho sent saltat, un altre penyal del Corba, també aquí, o sigui, ho dic perquè que està entre Fartaris d'en Vila i la Codolineia.
0: Sí. Eh? Clar, jo Fartaris d'en Vila ja el considero més Vall d'en Marx, que no Vall de Colònia.
1: Però administrativament...
0: Perquè quan que sí, les aigües davallen a la Vall d'en Marx...
1: No, tens raó.
0: Sí. Bueno, i llavors què tenim més?
1: Hem xerrat pues, la penya del Garrot, també.
0: Sí, a la possessió de la Mola.
1: No? Exacte. Entre les Tosses del Llan, les de Rocassa, les Roques Planes, sí, el Mal Torrent de Massana, el Gord del Voltós i el Coster dels Ullastres.
0: Exactament, sí.
1: Està ben situada.
0: D'Infertari també tenim la penya d'Ulloré. No? Mm-hmm. La penya d'Ulloré. I què tenim més en aquesta vall?
1: Pues la penya dels Llaços,
0: sí,
1: entre el Rafal i la Serelleta.
0: Sí. I ara, possiblement, ve el topònim, diguem-ne, la penya més famosa d'Impollença, que és la penya Mascorda. Eh? La penya Mascorda, entre Cal Hereu i Can Conxestí, possiblement, de Mascorda o d'anar Mascorda, que crec que tu has trobat. Eh?
1: Exacte.
0: És a dir, que és una penya molt gran, evidentment, que marxa quasi
1: sí,
0: el paisatge.
1: Lògicament ha de ser anar Mascorda, perquè... Sí. És la feminització del llinatge Mascort.
0: Que hi ha una possessió dins la pobla que és Son Mascort, eh? I que aquí és una feminització, és a dir, la penya Mascorda.
1: Exacte.
0: Però, bueno, que potser antigament era d'anar Mascorda.
1: La penya Mascorda és també una de la... serveix per una de les senyes més conegudes...
0: De pescadors.
1: De pescadors. Sí. La penya Mascorda per damunt de la vall de la Cala Sant Vicenç i per l'altra banda... a treure Cat de Pere.
0: Sí, i d'Amira.
1: Ara ho diré, per Cat de Pinar.
0: Sí, i d'Amira.
1: Aquí, besucs, tonyines, de tot això, aquí és el puesto...
2: Ué, en Joan ara està donant senyals.
1: Ara
2: mos puja l'audiència, Joan.
1: No, que va, ja està molt explotat.
2: Ja tothom ho sap.
0: Això la penya Mascorda.
1: Està tot explotat.
0: Llavors, dins Jan Cusset, de Jan Cusset fa una estona hem parlat del penyal foradat, dins l'Atzerim de Jan Cusset, però també el penyal o la penya d'en Mirandos, dins Jan Cusset, a la costa de Jan Cusset, eh? I ja en Conxestí tenim un altre penyal, eh? Que és el penyal blanc, que és, també és, se vol molt aquest penyal.
1: Entre el coll d'en Tibobo i la penya Mascorda.
0: Sí, senyor. Això és molt conegut, aquest d'això. I l'altra penya famosa d'aquesta vall, una la penya Mascorda i l'altra la penya d'Urrafalet.
1: La penya d'Urrafalet.
0: Que està dins la possessió d'Urrafalet, i que també són, i entre la penya Mascorda i la penya Urrafalet hi ha el coll d'en Jeroni, que és un coll orogràfic per passar de la vall de Calonya a la vall de Can Xartella. Què més tenim en aquesta vall?
1: Aquesta, bueno, otro petit incís.
0: Sí.
1: Hem dit, la penya Mascorda seria, no sé si hem parlat qualsevol moment de figures antropomòrfiques, no en programes de ràdio, bueno, la figura antropomòrfica de tal, que seria l'home mort. La penya del Rafalet seria, dona el front de l'home mort. I la penya Mascorda, el nas de l'home mort. Bueno, i després ja pot seguir tota la serra, té la figura.
0: Té aquesta figura,
1: un homo, també li diuen a l'indi, té un homo llegut o mort.
0: D'això de l'indi de Guissa, a partir de les pel·lícules de vaqueros, es deia, no?
1: El castellet de Calamurta també la deien a l'indi.
0: Sí, però això són a partir de les pel·lícules aquestes. Llavors, dins Mina Petit tenim el penyal Xapat, que és també és un topònim molt conegut. I què més tenim? A la vall aquesta.
1: La penya de Can Serra, que fa partió entre Can Serra i Fartaris.
0: Sí.
1: I per últim tenim una altra que serien les Penyetes.
0: I llavors jo tenc...
1: Que és un nom conegut, el Pla de la Rotina, d'Infartaris d'en Roig.
0: Sí. I llavors jo tenc dins Son Bru, que és el penyal de l'aigua, que és un... No és molta penya, però és molt conegut, el penyal de l'aigua, dins Son Bru.
1: I hi ha un altre, Can Bosc.
0: Sí, aquesta, molt famosa.
1: Que seria la penya Cabrera.
0: Sí, senyora. La penya Cabrera, sí, senyora. Bueno, i ara tenim una altra vall, que és la vall de Can Xartell, que la vall de Can Xartell, que té, Hi ha Certell, hi ha Sion, hi ha Terrassa, hi ha Llompart, l'Arbossà, Som Vila, hi ha Llinars, hi ha Guilló de Navarra, Navarra, tot això, no? Són aquesta vall. És una vall que per ventura no té tant de penyals perquè és molt més, diguem-ne, molt més boscosa, no n'hi ha tant, però n'hi ha un parell, eh? Per exemple, entre Puy de Som Vila i l'Arbossà hi ha la Penya Foradada, que és entre, això, entre Puy de Som Vila i l'Arbossà hi ha la Penya Foradada.
1: I allà a l'Arbossà tenim també la Penya d'en Metge.
0: Sí. Dins Can Sion, que la finja que fa partió en Campanet, hi ha la Penya de les Violes o de les Violetes, des d'aquesta planta.
1: Aquesta forma fa el llavis de l'home mort.
0: I de mira, això diuen, eh? I llavors ja tenim més de... Dinquant Terrassa, eh?
1: Ah, tindria la penya de migdia.
0: Una altra penya de migdia, eh? D'aquestes, que sí. És a dir, l'orientació de tal manera que quan és migdia li peio sol, eh? I llavors, dinquant Llinars, la vall de Can Certell, tenim la penya d'Ullat, eh? També que ja n'han comentat una altra de la penya d'Ullat.
1: No confondre aquest Can Llinars amb el molí de Llinars.
0: No, Can Llinars està de vora, està en aquesta vall, entre Som Vila, Navarra, etc. Què més tenim?
1: Pues tindríem la penya vermella.
0: Sí, sí.
1: Can Certell. Sí. Can Certell.
0: I la penya d'Oceller, dins Som Vila, també. Sí, sí, sí. Bueno, ara hem fet una repassadeta. No sé si n'hi ha qualcun altre. Supòstia,
2: bueno, no heu mencionat el cent. Cent, no ho dit.
0: No. A part que hi ha penyes que no duen un nom de penyes. El que passa que ara amb en Joan volíem comentar, perquè ara han nomenat la major, molt de penyes i penyal de dins vall, de finques, però ara un poc parlaríem de com se formen aquests noms, i possiblement la vegades moltes d'elles, i ja ho heu vist, allà fan un nom per un color que tenen, hi ha un color de un color, i normalment, per exemple, hi ha la penya roja, les penyes vermelles, un penyal negre, un penyal blanc. És molt habitual agafar que les penyes i el penyal ja fin un nom d'un color que tenen, eh? Què més?
1: O també per l'orientació, sí.
0: Sí.
1: Que hem xerrat abans de rellotges orogràfics.
0: Exactament.
1: Seria la penyal de migdia que tenim per tot.
0: Tenim a Nubercuix, també tenim on més tenim a Llinars, eh?
1: Sí.
0: Ara han dit allà en Terrassa, crec que també tenien penya de migdia, és a dir, que és a dir, en funció de l'orientació, tal.
1: I la penya de migdia, o també el Puig de Campontico, que se deia també
0: sí.
1: Penya de migdia.
0: O també ja desgafen nom les penyes de la forma que tenen aquestes penyes, eh? Com per exemple?
1: Pues, hem citat abans la penya, el racó d'en Tamboret, la penya del Tamboret.
0: Sí. Què més?
1: Que no sé jo si ho té per la forma o si ho té per l'aplicació que se va fer damunt d'aquesta penya.
0: Sí.
1: I podria ser una cosa i l'altra.
0: Una cosa, sí. I llavors, quines altres penyes ja fan nom per la forma?
1: Pues una penya trencada, que sí. Tenim a diversos puestos, o un penyal foradat.
0: Sí. Eh? De vegades, per un tamany, hi ha un penyal gran, un penyalot, un penyalet, és a dir, en fi, en funció del tamany de la penya, de vegades un nom. Però també...
1: Altres vegades agafen el nom per l'existència d'una planta o d'un ocell, com per exemple... Tindríem...
0: Tu has dit la penya d'Usais, a Ternelles.
1: Penya, exacte. També la del Llobert.
0: Can Llobera.
1: Can Llobera.
0: La penya d'Ulloret. La penya d'Usoestres, també.
1: Perfecte, sí.
0: Penya de les Violetes.
1: O Violes.
0: O Violes, de Llancion, és una planta molt famosa. O també ja fan nom d'ocells, o de... com, per exemple...
1: La penya del Soriguer.
0: Sí.
1: O... les diferents penyes del cor.
0: Del cor, ja n'hi ha moltes d'impollença.
1: Exacte.
0: De vegades ja fan nom de persona o de mal noms, és a dir, que hi ha el penyal d'en Metge, que està per mi a l'Arbossà,
1: i el penyal d'en Porquer.
0: El penyal d'en Porquer, que està en el coster de la Font, en el Puig de Can Groig. Què més tenim?
1: La penya Mascorda.
0: La penya Mascorda, és a dir, la feminització de Mascord, de Mascord.
1: Exacte.
0: ja dic que dona nom a una posició de la pobla que és el Sant Mascort, i podem dir la penya Mascorda, eh? O també de vegades és el nom d'una finca, Una, la penya del Rafalet, que hem dit a la vall de Colònia,
1: Sí, o la penya de Can Prats.
0: Exactament, sí. O qualsevol altra característica d'un penyal, ja que sé, la penya morta d'en Can Pascal, la penya d'Utres Còdols, entre Can Martorellet i Can Vela, és a dir, ja a Cornavalles,
1: Les diferents penyes del llamp, diferents puestos.
0: I què més? I la penya Cabrera, que la penya Cabrera ja està dins Can Bosch, també, És a dir, que... Bé, és a dir, que de penyes, és a dir, pollant-se la mallana hi ha un centenar, no totes les penyes tenen nom de penyes, però això en podrem un altre dia, Hi ha penyes que ja fan altres noms, és a dir, que ja però no donen nom de penyes, però són penyes realment.
1: Ho hem dit al principi.
2: I d'així n'hi hauria moltes més, encara.
0: Sí. Bueno, sí, començam a dir pa de filla, un ninó, bé, n'hi ha moltíssims,
1: Frares, monges, roques, passa, cavall, agulles, homos.
0: Sí. I antes en Joan m'ho suggeria un altre tema, que era topònims malsonants, Topònims que molt sonen malament, però que de vegades són topònims que molt fan riure, o que provoquen la riada de la persona que ho escolta, I de vegades són noms comuns, és a dir, que podries començar tu, Joan,
1: Pues mira, jo que sé, aquests que tenen una funció escatològica, com seria el pisador de les dones.
0: Exactament, això està en els rafals.
1: Això és un coconet, sí que està en la peta dels rafals.
0: Hi ha un a la Serra de Cavall Bernat, que és un pet d'ofrara.
1: Però té altres noms.
0: Sí.
1: El que passa és que un d'ells seria... Clar, això segons el que lo mira d'una manera o de l'altra. També seria l'ull de bou, l'ull de l'agulla, el forat, forat gran, forat gros, l'ull del diable, tots aquests noms se refereixen al mateix forat.
0: Sí. Ho pot dur frara. Bueno, llavors, a la Vall d'en Mart, entre Jau Frares i Jan Vicenç, tenim un topònim que se diu...
1: Espera, que jo ara tinc per aquí, que tenim un altre pet de frara, no només aquest.
2: Se repeteixen, no?
1: És un forat gros, amb una entrada molt rodona al final del Puig de Son Vila, a la banda de Crestats.
0: Sí. Està dins, aquest està dins la Pobla, però pertany a Son Vila. Saps que Son Vila, com altres finques de Vimpollença, tenen una part dins el municipi de Veïnat. Son Marc té una part dins Escorxa, Son Vila té una part dins la Pobla...
1: Ariant
0: té una part dins Escorxa i tal, I en aquest cas ho pot dur frara, que també està dins Son Vila, però ja dins el terme
2: es
0: de la poble.
1: Ara continua, que t'he tallat.
0: Bueno, llavors, a la Vall d'en Mart, entre Jau Frares i Can Vicenç, hi ha un lloc conegut com Can Xaietes, també, és a dir, són d'aquests noms que de vegades se canvien, perquè són noms malsonants i de vegades el llenguatge popular els fa canviar, els hi dona noms diguem-ne malsonants.
1: El llenguatge popular, la pronúncia aquí és quiguetes.
0: Exactament.
2: Quiguetes.
0: I què més tenim?
1: Pues tenim una altra també, una quigaloves. O cagaloves.
0: Sí. Això està a vore demà, a Sant Vicenç.
1: Sant Vicenç, exacte.
0: Exactament, sí.
1: I tenim un altre cagaloves, o codo al trèmol, que també se diu, que això lo escriu en Ramon Picó i Campamà.
0: Sí.
1: Una penya que hi ha enmig de la Cala Castell.
0: Sí.
1: I que quan hi ha molt de mal temps i tal, se mou, per que tembla.
0: Sí. I llavors, a la Vall de Colònia, i que era, per cert, propietat d'en Guillem Cifre de Colònia i d'en Guillem Cifre de Colònia, és Can Culnegre. Can Culnegre és això, és a dir, és una, dins la Vall de Colònia, una finca de molt petita, de mitja quarterada, que era d'en Guillem Cifre de Colònia.
1: I hi ha un altre també, Can Culnegre, que estaria en les rotes de Can Toni Pau.
0: Exactament, sí. De vora Can Lletules, Can Lletules vell, ja anant entre la vall de... anant cap a Palma, diguem-ne, antes d'arribar a la carretera vella de Campanat.
1: I la vall de Marina, que mira, la Marina no té cap penya ni penyals, ara que...
0: Sí. Bueno, hi ha una paraula que no és mal sonant, que és cul d'assaig, perquè, és a dir, un cul d'assaig és... però bueno, eh? Què més tenim?
1: Cul d'assaig tenim una cala estremer.
0: Cala estremer, sí senyor. Sí. I... és a dir, el fons de la cala li diuen el cul d'assaig, sí.
1: Que, ara podríem un petit incís també.
0: Sí.
1: Un cul de sac és un, una carretera, per exemple, que no té sortida, un carrer que no té sortida, és un cul de sac.
0: Sí, és una expressió mallorquina, que és un lloc que no té sortida, és un cul de sac.
1: Eh? Igual passa amb aquest cul de sac de Cala Estremer. Sí, per sí. Això és raro que Mateu Roger, l'historiador,
0: sí.
1: Cita una arribada de moros en l'any 1531 amb 6 vaixells i sota el comandament del jueu Sinan Reis, que per mi, clar, això és una errada perquè després als tres documents se veu que on arriba és a la cala, a Sant Vicenç. Sant Vicenç fa la ràtxia i tal. Per mi aquesta és la major victòria dels pollencins per moros.
2: 1531.
1: I era Sinan Reis. Aquest Sinan Reis era més important que en Dragut. O sigui, jo... en la batalla de Prevesa, aquesta que varen guanyar sí. els moros, contra l'armada santa aquesta espanyola,
0: sí,
1: espanyola i d'Itàlia i tal. Aquest era el que comandava tot això. En canvi, en aquesta mateixa batalla, el que anava darrere del tot era en Dragut.
0: I la mira.
1: Varen fer una emboscada en forma d'Y.
0: Ara en Joan mos farà canviar la història de Pollença.
2: No, desmuntant mites,
0: sí,
2: Joan?
0: Sí.
2: De què enviar tot?
1: No. Però dir, perquè aquí va haver una bona lluita, 500 homes, i només va morir un pollencí.
2: No va ser la nit de la desgràcia, en aquest cas. Eh? No va ser el dia de la desgràcia, en aquest cas.
1: No, però ells varen rebre també, varen haver de fugir per potes perquè... Bueno, ara jo potser m'estic sortint un poc del tema, però va ser molt important perquè els pollencins li varen fer un cercle. Ells havien de ballar a agafar aigua i a agafar tot el que podien.
2: I has dit de Sant Vicenç.
1: Estem xerrant de Sant Vicenç. I els pollencins se varen dividir en dos grups. Uns anaren per on se va normalment a Sant Vicenç i els altres se varen anar per Coll de Silla. Le varen fer allà l'emboscada per Coll de Silla. No se lo esperaven i varen haver de fugir per patres. I varen, bueno, bastant morts per part d'ells. Això és el que havia. I això ho dic perquè quan ve Dragut, bueno, Dragut no ve a Pollença, però quan ve les seves tropes a Pollença el dia de la desgràcia, els pollencins corren darrere d'ells. I ells, clar, ja havien agafat tot el que havien d'agafar i anaven. I varen voler fer frente allà a la punta, varen voler fer frente als pollencins que venien a cavall, els pollencins d'Inca i de Selva, que venien darrere. Però se'n varen recordar, no sé, segurament el renegat aquell ho diria, o qualsevol altre, no? Se varen recordar d'aquesta emboscada que varen fer
2: els pollencins 20 anys.
1: I llavors, per evitar l'emboscada... que haurien sortit per Coll de Silla, varen fugir corrents cap a les naus i, bueno, això és una petita, no sé, novedat.
0: Bueno, ara, després d'aquesta explicació històrica d'en Joan, seguirem amb els topònims malsonants. I un topònim malsonant de dins Pollença Poble és Can Pixa. Can Pixa, que era un temps
2: vist
0: que diria l'illeta de Can Pixa. Però de Can Pixa també hi ha altres noms.
1: Sí, hi ha en Pixa Poc.
0: En Pixa Poc, també.
1: Aquesta és una propietat situada a prop de la font.
0: Sí.
1: I ja està. I ara ve el més grosser.
0: Bueno, digueu tu.
1: Can Cony Pelut.
0: Can Cony Pelut, sí.
1: Sí.
0: Ja està. Aquesta ja surt en un registre.
2: Bones.
1: Propietat 1877.
2: I on està?
1: Can Suau.
0: D'aquesta zona, sí.
1: I afrontava, per situar-la, al nord, en terres de Guillem-Vila, a l'est, amb les de Joan Plomer. Bueno, clar, això l'haurien de mirar també qui eren aquests personatges, però se pot situar perfectament. Llavors, i al sud, en terres de Miquel Esterric, sí. I a l'oest, en la carretera de Pollença al Port. Això era...
0: Llavors hi ha topònims que fan referència a la... en un membre diguem-ne genital masculí, com era Chau Perdiu, a la Vall de Colònia, que és un topònim molt viu encara avui, Chau Perdiu,
1: I després Can Berga.
0: Can Berga, sí.
1: Can Berga és una peça de terra a la Rafal,
0: sí,
1: prop de la carretera de Ciutat.
0: Exactament.
1: A l'estiu de 1759 figura en poder de Joan Marc, àlies Berga Seca. I això que estic dient crec que pot tenir un importància, perquè en Berga Seca era també el contrabandista.
0: I, no, mira.
1: I aquí Can Berga, que està... I pareix, no, això no ho afirmo, i quasi estic millor callat, que no, però pareix que els orígens del Marc, Joan Marc, eren pollencins.
0: Sí, un mar solien ser pollencins. Llavors,
2: com altres.
0: Sí, exactament. Hi ha tres llames, entre... la font i l'horta, que hi ha tres llames,
1: sí, en fi, no ja, entre Can Noble, Can Marimon i Can Ferragut.
0: Exactament, sí.
1: I diu que mos evitem el comentari, no?
0: Exactament, sí.
2: Cadascú que s'ho imagini.
0: I per últim, un topònim més famós de Pollença, que té, que maldament no se sap molt bé el significat, però sí que se li dona un significat, que és el Cavall Bernat.
1: Cavall Bernat.
0: Perquè què vol dir Cavall Bernat?
2: Però que normal sonant.
0: Normal sonant, però...
1: per evitar el topònim malsonant.
2: Amen,
1: perquè el topònim malsonant seria carai armat.
0: És a dir...
1: I un carai, bueno, ja sabeu què diuen els gallecs.
0: Membre masculí, i d'això.
1: Seria...
2: Que Vall Bernat seria un carai armat, carai, i mos hem d'imaginar.
0: Carai armat, sí. N'hi ha a Catalunya també de carais armats, de Cavall Bernat, és a dir que... Sí. I d'aquí sembla que... per què no malsonant se va posar Cavall Bernat?
1: Hi ha altres topònims també, que sé jo, que era... No me'n recordo. Però li varen canviar la filoa de la Mare de Déu, la filosa de la Mare de Déu, el topònim, perquè era un topònim malsonant.
0: Sí.
1: Varen canviar...
0: La tendència és que quan hi ha un topònim malsonant arriba a com a desaparèixer. Però no del tot, perquè la gent n'és conscient i s'enribi tot, és a dir que... I que alguns ja fins que tenen dos noms, un malsonant i un bensonant, diguem-ne, però bueno.
2: Les dues llavors, versions.
1: El més normal, diríem, el més conegut, no, desconegut, però que seria el més aproximat a lo que és el carall armat, seria el carall... ja ho diré, el Cavall Bernat de la Clor. Aquest, si mireu, bueno, jo he enviat fotografies què diu?
0: Cosme Aguiló.
1: I és exactament un carall. O sigui que... Perfectament.
2: Segur. Perfectament. Idò, mos queden dos minuts, els han repassat més o manco, tots
0: sí,
2: no? Més coneguts.
0: Sí, bueno, n'hi ha més.
2: Bé, lo millor jo... quan pengis en un Facebook la teva publicació te faran comentaris que no te n'afegiran.
0: En tot cas, avui hem parlat sobre penyes i penyals, però penyes i penyals que d'un nom de penya i penyal. Un altre dia parlarem de penyes i penyals que no d'un nom de penyes ni de penyals, i que a Pollença n'hi ha moltíssim de penyes i penyals, com a tot municipi que té molta muntanya, i a més molta muntanya com la de Pollença, i en què va parlant de topònims malsonants. Alguns. Alguns topònims malsonants, que la tendència és a amagallar-los, però així tot en sabem que alguns. I res, i fins d'aquí 15 dies.
2: Fins d'aquí 15 dies, que sí. Serà dia... Dia, quan serà d'aquí 15 dies? Dia de 9 de juny.
0: Avui són dia, sí. Són dia 5.
2: Serà dia de 9.
0: I de dia de 9.
2: I de que vagi molt bé, que bé, ja mos contareu de que xerrareu. Ja s'acosta l'estiu, hem de pensar de que xerrareu a l'estiu.
0: Vinga, ja ho pensarem.
2: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Bon dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El ministre de l'Interior manté el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Això tot i que s'ha conegut que es va reunir dues vegades amb l'Ere Díaz, quan en un primer moment negava contactes amb ella. Fernando Grande Marlaska matisa ara que aquestes trobades no es va parlar de la trama, ara al punt de mira judicial per intentar desactivar les investigacions que afecten el Partit Socialista.
2: Marlaska assegura que ara mateix no hi ha cap prova que relacioni la directora de la Guàrdia Civil amb aquesta presumpta trama. Ara bé, afegeix que si hi ha cap constatació que el contingut de les reunions fos diferent al que ara assenyala la directora de la Guàrdia Civil, la seva reacció, la seva resposta seria diferent. De moment, però, li manté la confiança.
3: Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama, que se hablara en algún momento en los hechos objeto de la trama o le propusiera nada relativo a la trama. En ese sentido, si hubiera habido alguna relación o me hubiera referido o hubiera algún tipo mínimo de pruebas sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte.
2: El Partit Popular, per la seva banda, ha citat la directora general de la Guàrdia Civil al Senat, la cambra on tenen ara mateix majoria absoluta, una compareixença que serà urgent i que estarà prevista per la setmana que ve.
1: Canviant de qüestió, a Eivissa, un home de 79 anys ha aparegut mort sense signes aparents de violència a una zona propera al port de Cala Portinats. La Guàrdia Civil n'investiga els motius de la mort. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
4: Bon dia, es tracta d'un home alemany allotjat a un hotel de la zona que, segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, seria un turista que estaria fent una ruta de senderisme per una zona de bosc propera a la Cala Portinats, al municipi de Sant Joan de Labritja. Els agents de la policia local van rebre l'avís de la troballa del cos a les 5 de la tarda d'ahir. En arribar al lloc dels fets, van veure aquest home d'avançada edat en terra i sense signes aparents de violència. La Guàrdia Civil espera ara el resultat de l'autòpsia per conèixer les causes de la mort d'aquest home.
1: D'altra banda, els bombers continuen refrescant la zona de l'incendi de Binissalem, que va començar ahir de matinada en una nau del polígon industrial, i retiren parts de la façana a punt de caure. El perill ha passat, però encara no es pot precisar quan acabaran les tasques d'extinció.
2: Segueixen avui centrades a continuar en l'extinció des de terra i també des de l'autoscala. També s'ha sanejat la façana retirant plaques que corrien risc d'esfondrament. Durant tota la nit s'han fet fins a 3 tons de feina amb els parts de Sóller, d'Alcúdia i d'Inca, que continuen avui a la zona. José Argandoña és tècnic dels bombers de Mallorca.
5: Estamos haciendo la extinción desde fuera, pero este tipo de material, hasta que no se consume, sigue ardiendo, y hemos estado alimentando, tirando mucha agua, pero no son incendios que se alargan mucho en el tiempo por el material que tenemos.
1: I més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa. La majoria són capellans, joves catòlics i seminaristes. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Pep Adrobé, vicari general del Bisbat de Mallorca.
6: El Papa no pot dir altra cosa. És a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia: acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Evangeli ho té com a essencial. I no, és que dir fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el Papa diu ja no pot fer altra cosa, si no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquests que criminalitzen els immigrants.
1: Pep Adrobé, que parla del compromís de Lleó 14 amb els drets de les persones migrants. Així hem arribat a les 11:04. Més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: L'Ajuntament de Pollença va aprovar en el passat ple, que va ser el 28 de maig, inicialment els pressupostos municipals d'aquest 2026. Un pressupost que puja a gairebé quasi 31 milions, no arriba a 30,96 milions d'euros, pressupost que augmenta en un 6% respecte a l'any anterior, i un pressupost en el que s'hi afegeixen els ingressos i despeses d'EMSER, en total és un pressupost consolidat de la corporació de 33,64 milions d'euros. Són xifres, embullen una miqueta, però és un pressupost de l'Ajuntament, és a dir, la base de la corporació municipal i també el que ha donat qualitat de vida als ciutadans del municipi. Així d'important és, idò, un pressupost, és el document amb el que es fa feina durant tot l'any i toca parlar-ne. Com han dit, és una aprovació inicial, es poden fer al·legacions, ara mateix està en exposició pública i toca explicar-lo més detalladament amb la regidora d'Hisenda i Contractació, Catalina Carbonell, que ja és amb nosaltres. Catalina, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estàs?
0: Molt bé, benvinguda una vegada més per xerrar de xifres, dades, i sabem que per l'oient és un poc complicat, però intentarem fer el més clar possible.
1: Sí, que arribi un poc el coneixement en els ciutadans que necessiten saber bàsicament amb què se'n van els seus dobbers.
0: Bé, de on venen i on se'n van, no? Que això és important. Cati, primer de tot, això és una aprovació inicial. Fins quan està en exposició pública? Què implica això?
1: Bueno, sí, efectivament, la primera vegada que van en el plenari només és una aprovació provisional. Se presenten el pressupost tal com ja vaig dir en el seu moment en el plenari. Són quasi 31 milions d'euros. Falten 40.000 euros per arribar-hi.
0: I te fa un pot de ràbia, això, no?
1: Però, bé, jo no me'n fa, perquè quan tu dius aquestes xifres mereixen un poc per Pollença, però bé.
0: És una xifra històrica? Mai havia estat tan alt, o sí?
1: No, mai havia estat tan alt, però bé, bueno, lo important no és la quantitat, sinó llavors és per l'executar i fer les feines que en definitiva hem pensat perquè Pollença progressi, pugi i, en fi. També he de dir que les coses a vegades no se poden aconseguir en un any. Les coses de les administracions públiques van lentes i a vegades són farragoses per donar compliment a tot. Però estem amb això i amb això volem continuar per mirar de fer Pollença un lloc més acollidor, més qualitat de vida per al ciutadà i que puguem complir les seves expectatives.
0: Cati, ara que xerraves de temps, de fet, lo seu seria, el que diu la llei, que aquest pressupost s'aprovassin a finals de l'any anterior.
1: Sí.
0: Enguany som en el mes de juny. Què implica això per a la corporació que s'aprovin ara?
1: Home, nosaltres ara funcionem amb un pressupost prorrogat. No és que l'Ajuntament se quedi sense pressupost. Té un pressupost prorrogat de l'exercici 2025. Però hi ha coses que en el pressupost prorrogat no se mantenen. Per exemple, hi ha subvencions nominatives que no se mantenen. Hi ha una sèrie de capítols que no se poden mantenir, com són, per exemple, el capítol 4, se refereix a transferències corrents, les subvencions que puguis donar a determinada gent, com per exemple clubs esportius o coses molt concretes que van a persones que ja figuren en nom propi en el pressupost. Això no se pot prorrogar. Llavors, el que fa és retrasar un poc aquesta concessió. Aquesta concessió vendrà ara. Tot el que estigui fet en el pressupost prorrogat és absolutament vàlid, inclús les modificacions de crèdit que s'han fet. Nosaltres en retrocedim una, en tornem darrere una de modificació de crèdit perquè duplicaríem el crèdit i, per tant, no té aquest sentit mantenir-la, per tant, la retrocedim. Però hem anat fent feina amb aquesta modificació i quan s'incorporin el crèdit, si s'aproven d'aquesta manera, que esperant que sí, tota la despesa que s'hagi fet encara que no pressupostos prorrogats queda coberta. No hi ha d'haver cap problema. És vera que hi ha determinades partides que s'han endarrerides.
0: I dèiem, ara està amb exposició pública, o pressupost, sí. On se pot consultar i fins quan se poden presentar al·legacions?
1: Mira, això se va publicar dissabte passat, ara té 15 dies hàbil d'exposició en el públic, per tant, en principi acabaria dia 19 de juny, se poden presentar al·legacions per part d'us interessats fins dia 19 de juny, i quan s'hagin presentades pues, s'estudiaran per veure si en podem estimar qualcuna o no, en el sentit de que se podria incloure o no en el pressupost.
0: Són a la web municipal, portal de transparència, sí, sí. O també BOIB, no sé...
1: Sí. En el BOIB només hi ha l'anunci, diguent que està en exposició pública, està en el portal de transparència, a la web, i poden venir a intervenció si volen consultar l'expedient.
0: Molt bé. I sempre que se parla del pressupost de l'Ajuntament se fa aquesta diferenciació, pressupost de l'Ajuntament i el d'EMSER. Per què van diferents? Expliqueu, Cati.
1: Bueno, perquè l'EMSER és una societat limitada, està fora de lo que és el pressupost.

0: necessitat també de la pròpia, dinàmica de la recollida de fens com una societat limitada. La societat limitada no té pressupost limitatiu. Presenta un estat de despeses i d'ingressos si s'hi ajusta bé i si no s'hi ajusta també.
1: Però si no s'hi ajusta, qui ho paga?
0: L'Ajuntament.
1: Clar, com bé que s'hi ajusti, no?
0: Sempre
1: no,
0: hi ha l'Ajuntament. És que el que vos volia comentar. Vos volia comentar que en aquests moments hem ser consolida a l'Ajuntament. Vull dir que quan nosaltres rendim comptes, tant a la Sindicatura de Comptes, com si és el cas, com en un ministeri, rendim la informació consolidada en les dues institucions. Per tant, han de fer un pot de bonda les dues institucions, perquè si no, la que paga el pla romput sempre és l'institució mare i en aquest cas l'Ajuntament.
1: Molt bé, idò, Demser és de 7,42 milions d'euros, és així?
0: Sí.
1: I ho consolida, com dèiem abans, 33,6.
0: Sí.
1: Més abans.
0: Aquí bé, veureu que les quantitats entre 31 milions i llavors és 7,250, que m'obrir que són, no sumen ben bé aquest 33. Hem de llevar les transferències internes que tenim entre nosaltres.
1: D'acord.
0: Vale? I per tant veureu que hi ha aquesta diferència, però és per les transferències internes que no compten.
1: Vinga, Cati, deixa'm-ho de Demser, anem-ho de l'Ajuntament, en aquests quasi 31 milions d'euros.
0: Sí.
1: Com tu deies, ara les comptes han de quadrar un Ajuntament.
0: Sí.
1: Per tant, la base són els ingressos, després veurem què mos ho gastem, però de on venen? Ho dobbes d'un Ajuntament municipal i concretament de l'Ajuntament de Pollença. En general, després veurem que enguany hi ha coses diferents i novetats, però en general sí. D'on surten aquests dobbes?
0: Bueno, en general, jo vos explico, un ajuntament no deixa de ser una economia domèstica, el que un poc més a gran escala, però funcionam a partir dels ingressos, o sigui, de lo que se tracta és d'aconseguir ingressos per anar fent les coses que necessitem fer, igual que una casa, jo sempre ho dic, és exactament el mateix. Per tant, nosaltres tenim una sèrie d'ingressos que són importants, que són el que realment fan la recaptació i permeten que l'Ajuntament faci les seves despeses, i això ve sobretot de la part del padró, ve del padró de la contribució, del padró de la rústica, del padró d'una sèrie de padrons que tenim per determinats serveis. La majoria d'ingressos ve d'aquí, però llavors hi ha altres ingressos. També tenim subvencions que poden venir de l'IMAS, del Consell, de la Comunitat Autònoma. Fins i tot en tenim una que ve de l'Estat, que és la participació en ingressos de l'Estat. Llavors et vos contaré que ha sortit un real decret fa dos dies i segurament mos incrementaran la participació en ingressos de l'Estat, però això ho fa un Ministeri d'Hisenda i un Ministeri d'Hisenda encara no va publicat. L'altra vegada que se va publicar, que va ser un poquet abans de tancar nosaltres el pressupost, ja hi havia aquest increment de la participació en ingressos de l'Estat per uns 600.000 euros més, que probablement mos arribin ara. Però encara estem a l'expectativa de lo que publiqui Hisenda.
1: És a dir, els pressupostos inicials no reflexen aquests possibles 600.000 euros
0: més? No, no els podríem reflexar perquè per tenir-los en compte en un pressupost inicial has de tenir una comunicació, has de tenir la certesa de que te donaran aquells ingressos. Clar, això anava recollit en aquest famós decret òmnibus de final d'any que te recull moltes mesures que tenen a veure amb el finançament de, no només de les entitats locals, d'un municipi, sinó també consells insulars, diputacions, comunitats autònomes, té a veure tot. Llavors, com que és un real decret que suma moltes matèries, fa dos anys que el tomben i, per tant, no han pogut tenir en compte aquests 600.000 euros que vos comentava, perquè realment no estaven aprovats i sense l'aprovació pues, no els pot tenir en compte.
1: Però ara ja hi ha sigut aquest real decret.
0: Encara no està... El real decret està aprovat, però Hisenda encara no ha publicat el que ens correspondria

0: a cada ajuntament per veure si se mantenen o no aquests 600.000 euros.
1: D'acord,
0: era està molt poc a l'expectativa de lo que m'ho diguin.
1: Sí, estaria bé, que
0: sí,
1: arribés.
0: Estaria beníssim.
1: Érem amb això, no? De bon ben en Udob, ves amb aquests ingressos, parles de, bé, de d'Upadró, de recaptacions,
0: sí,
1: de subvencions, que també imagino que qualcuna europea, no?
0: Sí, tenim subvenció Next Generation, que m'ho duen de capoll per poder-la justificar, perquè lògicament m'ho fan fer molta documentació per poder-la justificar, ho entenc, eh? Tots són dobbers públics i les coses s'han de fer bé i s'han de justificar bé. Però sí, en tenim un parell de Next Generation.
1: I qual t'ingrés més o serien aquests?
0: No, llavors el que vos volia comentar és que, per exemple, amb urbanisme hem fet molta feina perquè saps que va sortir un decret que permetia la legalització en rústic, un altre decret que permetria un 5% de legalització turística, i hem fet feina amb això per veure si podem incrementar els ingressos.
1: Això ja estava previst en el 2025.
0: En el 2025 ja ho preveia i vàrem fer una previsió. La previsió de la legalització en rústic està de sobres complida. El 5% de la legalització turística, com que ens ha duit un pot de cor haver de negociar la part aquesta de la liquidació, ens ha duit més temps, un poc més de temps del que esperàvem. Pensàvem que podríem tenir la liquidació dins del 2025, però no ha estat possible. L'hem tinguda dins del 2026, ara a principi de 2026, i d'un 1.200.000 que vàrem preveure l'any passat, hem ingressat 1.254.000 ja d'aquesta legalització. Per aquest sentit, aquest ingrés ja està complit, ja no ens hem de preocupar d'això, tot i que hi ha una altra liquidació que probablement puguem fer, que és per l'aprofitament urbanístic d'aquesta mateixa legalització que s'ha fet. No puc avançar quantitat perquè encara no han acabat de fer la liquidació, però estarà probablement damunt el mateix import.
1: En rústic, d'aquestes legalitzacions en rústic, què es preveix enguany?
0: Enguany hem previst poc en el pressupost perquè hi va haver un criteri que ens va fer aplicar l'interventor que jo no hi estic d'acord, però ho he quedat, perquè si no després hi ha altres problemes a dir l'administració i no fa falta que hi siguin, i per tant ho vam rebaixar. I hem posat un 200.000 euros. Però, espera que t'ho dic, segur.
1: Poden donar xifres exactes, si voleu, en vez de...
0: No, mira, és que ara me sonava que era l'altre concepte. Les legalitzacions extraordinàries en rústic hem previst 500.000 euros. D'aquests 500.000 euros que hauríem d'ingressar, que per això te deia que hi havia un pot de discrepància en l'interventor, perquè ell considera que aquests 500.000 euros, fins que no estiguin comptabilitzats, no se poden utilitzar. Vale? Això és un finançament afectat, que ens fa afectar la pròpia llei d'urbanisme, que va néixer l'any 2017, però no s'ha aplicat aquesta afectació, no s'ha aplicat fins a quan. O sigui, el que te diu la llei és que aquests ingressos han d'anar a unes despeses concretes i determinades que fan referència al manteniment d'un sòl, d'un patrimoni d'un sòl. S'ha de destinar en aquest tipus de coses. Per tant, d'aquests 500.000 euros, nosaltres hauríem d'haver declarat no disponibles a despeses 500.000 euros. Però és que d'aquests 500.000 euros, a les altures que estem de l'aprovació del pressupost, ja en duim 310.000 ingressats. Per tant, només declararan no disponible la diferència. I continuem liquidant, vull dir, no és que mos haguem aturat. Per això que te comentava que en el pressupost prorrogat tu pot funcionar. No és que t'hagués d'aturar, no tens pressupost, No, tens un altre pressupost que serà vigent fins que aquest estigui aprovat.
1: Cati, aquests ingressos que comentàvem ara, que venen d'aquestes legalitzacions extraordinàries, turístiques, en rústic... Clar, això és d'ara, en principi, d'aquests anys. Són uns ingressos extraordinaris. Això, d'aquí 2, 3, 4 anys, són unes xifres que l'Ajuntament, en principi, no ha de tenir ja, no? És a dir, no s'hauria d'estranyar que...
0: De moment són uns ingressos, efectivament, extraordinaris. I els aprofitam. Si podem pujar el pressupost i encara que llavors, per lo que sigui, si no ho podem executar, això ha d'anar romanent, que és el superàvit que té l'administració, també és bo per un municipi, perquè l'aprofitaràs en un moment o l'altre. A qualque moment ja hi ha indicis, aquest Real Decret que ha sortit ara aquests dies, per ahir que podrà flexibilitzar l'utilització de romanents, que ja no és no utilitzar els romanents, ara és, si compliu determinades condicions, podré utilitzar un pot de romanent. Bueno, ja m'ho va bé. Penseu que quan això se flexibilitzi del tot o se posin mesures concretes per poder utilitzar aquests romanents, a qualque moment aquests romanents s'utilitzaran. Vull dir, mai són dels més perduts.
1: Aquest romanent, aquest superàvit que en principi no se pot emprar o se pot emprar amb aquestes condicions molt estrictes que comentes, ara mateix a l'Ajuntament de Pollença de quantes?
0: Estan damunt un 40 milions.
1: Tenim un romanent superior al pressupost anual. 40 milions d'euros.
0: Sí. Bueno, ten en compte que el romanent és una cosa acumulada. No és d'un exercici concret. Aquest romanent que te cont és d'una sèrie d'anys. És una magnitud acumulada en diferents exercicis. Què passa? Pues amb aquest romanent podríem fer moltes coses que no els mos permeten fer, perquè quan vas a la liquidació de l'exercici i apliques les regles fiscals que tornen a estar en vigor des de l'any 24, resulta que la te compten com a despesa que compta en el càlcul de la regla de la despesa. Si tu te passes d'un percentatge que te dona Europa per complir la regla de la despesa, ja no l'estàs complint, estàs incomplint una regla fiscal d'Europa. I això és un problema, perquè què significa? Que tu pots estorjar aquest dobbers, com ho faries aquest EVA, però mentre els tens estorjats no estàs fent el que voldries fer amb aquest dobbers. Hi ha projectes aprovats a l'Ajuntament que se podrien fer si mos donassin una mica de llibertat. Però, de moment, estem entrant amb això. Ara hem de llegir la lletra petita i veure què mos deixen fer.
1: Parlant, idò, en general, no? De bon menys dobbers, els ingressos, jo torno un poquet perquè la gent no se vagi perdent. Aquests són, hem parlat d'ús habituals, aquests extraordinaris d'urbanisme, de les legalitzacions, sí. I enguany és una miqueta diferent també per la qüestió de la taxa de residus. Hi ha una herència per allà, també, sí. En particular. Em compta-mos enguany aquest capítol d'ingressos que té.
0: Vos conto un poquet... El que jo destacaria més, perquè ja vos he explicat tots els ingressos, més o menys conceptualment són els mateixos, però llavors hasta que envio un pol d'import, no? Però enguany, o més ben dit l'any passat, perquè si no hagués pogut entrar en vigor enguany, se va aprovar una nova tassa de residus sòlids. Aquesta tassa de residus sòlid té un estudi econòmic, aquest estudi econòmic amb una adhesió a l'ITR, que és el que promou aquesta tassa, o sigui, un fet de reciclar.
1: L'inspecció de la taxa de residus.
0: Té un estudi econòmic que diu que la recaptació s'anirà a 4.200.000, més o menys. Aquests 4.200.000 són 900.000 euros per damunt de la recaptació que fèiem l'any passat. Què passa amb aquests 900.000 euros? En el cas de l'Ajuntament, poca cosa, perquè, com t'he dit, som mare i fill, Ajuntament de Pollença i EMSER. El que està fent tota la feina de tota la part de reciclatge i tota la recollida de fens és EMSER, per tant, aquest 4.200.000, així com entren, se'n van a EMSER. Els hi facilita l'Ajuntament. En poques paraules, la feina no queda a dir l'Ajuntament la despesa per poder-la fer amb altres coses. Se'n va a EMSER perquè puguin fer tota la part de recollida selectiva. He de dir d'aquesta ordenança que és la primera vegada que se fa, que no sabem molt bé l'estudi econòmic si sortirà tal com està fet o no. Aquest estudi econòmic està fet amb una adhesió de la ciutadania d'un 23%. No hi hem arribat en un 23%. A mi m'ha estranyat personalment, però allà 600 persones no arriben, justet, per un tema de reciclatge.
1: És a dir, així molt ràpidament, recordant que hi va haver una campanya, que si vos adheríeu vos rebaixava la taxa de fens, i havíeu d'acceptar això sí que venguessin a casa vostra, fer una inspecció. Exactament. Que estàveu separant bé. Si no ho fèieu, idò, sí que veureu a la taxa de fens en guany un increment.
0: Sí. No sé de com serà. O sigui, si s'acullen al reciclatge, la taxa baixa, si no s'hi acullen, la taxa puja un poc.
1: Que hem de dir que ara ja no s'hi poden acollir, han d'esperar l'any que ve.
0: El termini per acollir-s'hi, com totes les bonificacions que té l'Ajuntament, és el primer trimestre de l'any. I és el primer trimestre per un motiu molt senzill. Vull dir, d'aquestes bonificacions que se sol·liciten han de sortir els padrons perquè la TIP pugui emetre els rebuts. Per tant, nosaltres els hem de tenir intents perquè quan entren totes les liquidacions en un novembre, el padró estigui bé.
1: Vinga, Cati. Sí, seguim un poquet més general, idò, perquè la gent no se mos embull.
0: Sí.
1: Enguany, aquests més de 900.000 euros de diferència en els ingressos de la taxa de residus per això, perquè hi ha hagut aquest canvi, veurem què passa, el primer any no se sap.
0: Veurem què passa.
1: Molt bé.
0: No ho sabem.
1: I aquesta herència que ha rebut l'Ajuntament?
0: Pues aquesta herència és d'un senyor que se va morir l'any 22. No s'havia acceptat aquesta herència, no sabem molt bé per què, no s'havia acceptat. I quan varen saber què hi era, pues varen posar fil a l'agulla, perquè justament no era una herència en béns, sinó que era una herència en dobbers. Molt més fàcil d'acceptar, molt més fàcil d'incorporar en el pressupost. I quan vam anar a mirar-ho, pues, era aquest import, 331.000 euros, que hem incorporat absolutament en el pressupost. Ara ja s'ha fet l'acceptació a l'herència i un dia d'aquest mos ho ingressaran. Ho estan demanant, l'agraïment en aquest senyor i a la seva família, clar.
1: N'hi ha més d'ingressos destacats d'enguany, pot diferents.
0: Sí, jo volia destacar, i precisament xerrant d'un romanent de tresoreria, com que tenim aquest romanent de tresoreria, fins ara, no sé per què, no s'havien utilitzat els interessos que genera aquest romanent. És vera que el romanent no se pot utilitzar o se pot utilitzar limitadament, però perquè no han d'utilitzar el que se genera. I aquests milions els hem tenim col·locats a diferents banys, hem anat estudiant productes, hem anat llevant coses que no ens donaven molt de rendiment i comprant altres productes o aplicant altres productes que m'ho adonen més. I aquest concepte enguany, per aquest concepte hem pogut pressupostar o tenir unes previsions de 600.000 euros. Els altres anys estaven 100 euros, no sé molt bé per què.
1: 100 euros?
0: Sí. 100
1: euros, no 100.000 euros, 100 no, euros has dit.
0: 100 euros. 100 euros.
1: Això, bueno, sí que se pot preveure cada any.
0: És vera que els banys ara ja te donen poques coses fixes, tot està variable, tot fluctua, depèn de moltes coses del mercat, de moltes coses de la societat, de que hi hagi, jo què sé, de tot per un món, i fluctuen els interessos. Però, home, jo trobo que no tornar els remanents, que no podem, però no tornar el que generen els remanents, per què no? Si els tenim.
1: I fins ara què passava? Se quedaven en un mateix remanent?
0: Sí, quedaven en un mateix banc i anaven fent altres coses. Però no ho tornàvem a la gent.
1: Cati, anem-les després, així si no, no hi arribarem. Te posis bé, on vol destacar més d'ingressos?
0: No, no, no. Volia destacar dues coses de despeses. Una és que amb aquest pressupost, el pressupost realment és una eina que encara que paresqui que és una eina tècnica, és política, realment. És tècnica i política, però realment te dona les directrius de cap allà on vol anar l'Ajuntament. En aquest cas, nosaltres hem pressupostat una quantitat per poder tecnificar l'Ajuntament. Tenim una manca de tècnics, aquesta manca de tècnics no te deixa anar en un ritme que volem anar per treure totes les coses que havíem previst fer i, per tant, el que voldríem és arreglar-ho, tecnificar determinades àrees que en aquest moment són embuts de la tramitació i perquè ho deixin de ser una mica. Hi ha dos nivells, tenim una cosa prioritària que la voldríem dur a terme enguany, veurem si hi podem, i una altra que ha quedat com a secundari però que és igualment important, que a lo millor la podrem pressupostar per l'any que ve.
1: De quines àrees sobretot estan parlant per tecnificar?
0: Pues mira, estan parlant de secretaria, d'intervenció, de contratació, d'urbanisme, de medi ambient. Estan parlant d'aquelles àrees que en aquest moment tenen realment en precari i estan totes les àrees, no només hi estan unes àrees. Però aquestes àrees que vos he dit són més transversals, ha dit l'Ajuntament. Vull dir que afecten a més àrees. Tothom passa per l'informe jurídic de secretaria, tothom passa per la fiscalització d'intervenció, la majoria o tots els contractes que poden fer passen per contratació, a medi ambient tenen bastanta de feina, molts estan quedant sense tècnics, i a urbanisme tenen el pes i la pressió d'haver de treure tots aquests expedients que estaven dient de legalitzacions, que això se tradueixen en ingressos per l'Ajuntament i que té una mobilitat molt alta de gent, igual que contratació. Contratació, la gent se mou un munt de tècnics. Van en aquest ajuntament, l'altre, l'altre, i avui ten tècnics, demà no en tens. I te quedes sense poder fer tot el que voldríem fer. Per tant, el que voldríem fer amb aquesta tecnificació és donar una mica d'estabilitat en aquest departament, que no hi hagi tanta mobilitat de personal i que les coses se puguin dur una mica més àgil del que en aquest moment podem aplicar.
1: I això ha suposat un increment de despeses de?
0: De 475.000 euros sobre capítol 1. Jo, com que...
1: Capítol 1 és personal.
0: Capítol 1 és despesa de personal, perdoneu. No, és que realment tot està relacionat. Perquè una de les coses que també em referma bastant les mans és la taxa de reposició de personal. I en aquest cas, com que tenim una taxa que és 1-1 i la mos està controlant l'Estat també per controlar la despesa...
1: Cati, per qui no sap de què estan parlant...
0: Morveim amb els problemes.
1: Per qui no sap de què parlar, la taxa de reposició de personal se'n va un, en pot posar un... I no més, no pots augmentar.
0: I a vegades se'n va un i no el pots substituir. Uh-huh. Vull dir, és que és complicat.
1: Però... No pots dir, bé, idò, falta gent aquí, idò, idò, treu... no és tan senzill.
0: Traurem estan places. Subjectes també per això.
1: Uh-huh. Vinga, idò, vinga, érem a les despeses, a part de, deies aquesta decisió una mica més política que heu presa amb intentar tecnificar aquestes àrees concretes de l'Ajuntament per desembossar aquesta feina.
0: Sobretot les àrees més transversals, uh-huh. Les que cada àrea, per lo que sigui, hi ha de passar un moment o l'altre.
1: Continuem amb més despeses destacades d'enguany.
0: Sí, jo vos volia parlar de que hi ha inversions per valor de 1.766.000 euros, però les que lo millor són més quantitativament altes. Tenim un modificat del capítol, que són 360.000 euros. Tenim l'electrificació del Capitol, que són 200.000 euros més. Tenim la finalització de l'escoleta, que l'han de lliurar ara perquè ja se posi en marxa per setembre. De fet, ja hi ha la gent apuntada i tot. Estic molt contenta, l'escoleta. I són 307.000 euros. Ara han de posar tot l'equipament, també ens demanen equipament de menjador, material escolar, en fi, tot el que necessita l'escola. Tenim capítol 6, també, que és un capítol destinat a les inversions. Tenim un manteniment correctiu del clavegueram. El contracte del clavegueram té una part de capítol 6 per substituir aquelles peces, fer una detecció ràpida de tot el que pugui anar sortint, perquè no arribi, no arribem a la platja, no arribem a haver de posar banderes vermelles, sinó que puguem fer aquesta detecció més ràpidament. I hi ha aquesta part, que també la tenim a dins capítol 6. Hem de comprar un camió per servei, perquè el que tenim ja està bastant malament, i destinarem 80.000 euros a un camió. La rehabilitació, hem d'acabar la rehabilitació de la casa de Rosavell. Això és una despesa que s'ha fet plurianual, o sigui, la van començar dins del 2025. Hi ha la part que se va utilitzar de crèdit de 2025 i ara ens queda la part de crèdit de 2026 per acabar aquesta casa, que és una de les coses que també aquest Real Decret que vos he dit, que ha sortit aquests dies, ens permetrà destinar a vivienda, cosa que fins ara tampoc podríem. I llavors hi ha restauració del convent, volem mirar de posar en marxa el pla, qualque cosa del pla director del moll, perquè també hem fet el pla director i voldríem per a posar. Volem fer qualque inversió a Sant Vicent, en el sentit de que a lo millor podrem empedrar o podrem fer o podrem asfaltar, en fi, una sèrie de coses que estan previstes i altres que també els farem, però que no estan previstes en un pressupost inicial, perquè estaven pressupostades en un pressupost de l'any passat i el que hem de fer és incorporar-les.
1: Quan de, nosaltres liquidem... De què estan xerrant, Cati?
0: Estan xerrant, de, per exemple, el Saló d'Actes del Moll, que té un pressupost de 122.000 euros, però el té dit l'any passat i s'ha de dur en el pressupost de 2026. Això se fa a través d'una incorporació, encara l'han de fer perquè no tenim la liquidació feta i, per tant, quan la tinguem, incorporarem. I allà, no sé, una torre de socorrisme, que també hem de comprar perquè està bastant deteriorada, però també està dins l'any passat i l'hem d'incorporar, són de més 40.000 euros. En fi, hi ha coses per fer i projectes que si poguessin fer els romanents estaríem molt contents, però primer hem de llegir tota la lletra petita que ens han servit aquests dies.
1: Mantén-nos informats d'aquest Real Decret també, que podria, sí, que podria canviar.
0: Sí.
1: Ho han dit, són pressupostos inicialment aprovats, estan en exposició pública, se poden presentar al·legacions, pot presentar al·legacions qualsevol persona d'un municipi, qualsevol afectat, per tant, tothom. Que tenint amb què vos heu quedat més en ganes de fer o que aquest pressupost no has pogut fer que t'hagués agradat fer? I Palda, no sé si heu pogut, perquè tu ho deies, tenim embuts a l'Ajuntament a certes àrees, no, seguim, per exemple, la residència encara no l'hem pogut traslladar a Limes, per tant, seguim assumint aquesta despesa, tot i que és veritat que hi ha una subvenció, però amb què t'has quedat en ganes encara en aquest pressupost 2026?
0: Bueno, ja m'he quedat en ganes, jo personalment, m'he quedat en ganes d'una cosa que la duc entre sa i sa, que és utenatori. O sigui, a mi m'ha quedat l'espineta aquesta d'utenatori. Ja veurem si en el tema dels remanents, no ho sé, però a mi m'ha quedat aquesta espina. I després, la part de la residència, ja m'ho varen deixar com a molt clar en un segon exercici de la legislatura, de l'any 24, que no la s'endurien dins aquesta legislatura. Vull dir, l'IMAS ha tingut unes altres, uns altres criteris, ha agafat altres residències. Totes les residències en general estan bastant malament. Nosaltres teníem entès que la nostra era la primera que se n'anava, entre altres coses perquè no necessitava fer obra, no necessitava quasi res, la donàvem talment, però ja m'ho varen deixar bastant clar que no, que dins aquesta legislatura no la s'enduen. I, per tant, estan fent feina per intentar deixar els serveis professionals contratats perquè això no puguin dur amb una mica més de garantia. Ens han dit que la pròxima, però jo veig que encara estan estudiant de les reunions que han tingudes i de les que ha anat Obal i na Maria Morro, la regidora. El que els hi han dit és que, claro, han de poder assumir. Ara han comprat les Hermanitats de los Pobres a Palma, han assumit residències locals d'altres municipis i han de poder assumir i posar una manera, una forma de gestionar totes aquestes residències un poc centralitzadament. De moment nosaltres hem presentat el dèficit que tenim, a veure si ens poden ajudar amb això, perquè, com sabeu, les residències no són competències pròpies dels ajuntaments. Les residències són de la del Consell Insular, en aquest cas, que ho té derivat a l'IMAS, però en definitiva la competència és del Consell Insular. Veurem, ens han dit que se l'estudiaran, com se varen estudiar l'any passat. L'any passat ens varen donar una subvenció de 464.000 euros. Ens han dit que probablement la puguin mantenir, el més segur, i que intentaran, perquè el nostre dèficit encara és superior, i intentaran mirar veure què fan la diferència que tenim.
1: Són només exemples, podríem parlar de moltes coses, Cati, de cada capítol, de cada línia, de cada despesa. En un ple del mes de maig, en el que es va aprovar inicialment, també els grups de l'oposició varen poder anar demanant sobre diferents qüestions, i qualcú vol escoltar, recordant que està penjat a la web de la ràdio, radiopollença.net, el podeu sentir. Es va parlar de moltes coses diferents. No sé, tu què vols afegir, Cati, d'aquesta explicació, d'aquest pressupost del 2026?
0: Poca cosa més, que espero que ens vagi molt bé, que puguem executar-lo 100%, cosa que mai és possible, però bé. El que voldríem és executar tot això que tenim previst i que Pollença vagi per amunt.
1: I de moltes gràcies una vegada més per venir a explicar-ho.
0: No. Ja sabeu que les gràcies són vostres, només per escoltar-me el rotllo que és això del pressupost, però bueno, considero que la gent ha de saber això que he dit en el principi, d'on venen els seus els ingressos, que venen dels seus tributs, i a on van a parar, que també és molt important.
1: I doncs, Cati, fins aviat. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net entre la secció d'àudios i posat al dia.
3: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Santos Cerdà nega rotundament les darreres acusacions de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, que el situa com a presumpte líder d'una trama per desbaratar causes judicials contra el govern central i el Partit Socialista. L'exsecretari d'Organització del PSOE ha emès un comunicat en què mostra la seva més absoluta i radical negativa davant d'aquestes acusacions.
2: L'exdirigent socialista nega de forma contundent qualsevol relació orgànica o de superioritat amb l'exmilitant Leire Díez i la suposada trama que s'investiga actualment a l'Audiència Nacional. Així mateix, Santos Cerdà assegura que és víctima d'una nova campanya mediàtica similar a la que va patir l'any passat en el marc del cas Koldo. Denuncia públicament que l'objectiu real d'aquest procés no és investigar delictes, sinó destrossar persones. Segons les seves paraules, la policia judicial fa servir una metodologia inversa, tria primer els responsables i després inventa els fets. El comunicat clou amb una defensa tancada de la seva innocència davant el que considera una situació gravíssima.
1: Mentrestant, el ministre de l'Interior diu que manté el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Això tot i que s'ha conegut que es va reunir dues vegades amb Leire Díez quan, en un primer moment, negava contactes amb ella.
2: Fernando Grande Marlaska matisa ara que aquestes trobades no es va parlar de la trama i que ara mateix no hi ha cap prova que relacioni la directora de la Guàrdia Civil amb la presumpta trama.
3: Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama, que se hablara en algún momento en los hechos objeto de la trama o le propusiera nada relativo a la trama. En ese sentido, si hubiera habido alguna relación o me hubiera referido o hubiera algún tipo mínimo de prueba sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte.
1: Canviant de qüestió, el govern espanyol ha presentat una nova campanya dirigida a la gent gran que pateix solitud forçosa. L'objectiu és conscienciar la societat sobre aquest fenomen, el de les persones grans que viuen soles sense desitjar-ho.
2: Actualment, segons dades del mateix ministeri, una de cada 10 persones grans es troba en aquesta situació i per a 2/3 de la població és de manera persistent. També s'ha demostrat que la meitat dels ciutadans que no arriben a final de mes pateix solitud no desitjada davant del 10% de la resta de població. La secretària d'Estat de Drets Socials, Maria Rosa Martínez, ha explicat que aquest fenomen no s'ha de tractar de manera individual, sinó col·lectiva, perquè és, ha dit, una responsabilitat de tots fer-hi front.
4: Esta campanya és parte de ese horizonte, un país donde la soledad no deseada no es un destino inevitable, no, es un desafío que se identifica, se previene, se acompaña y se transforma desde lo colectivo y, por lo tanto, las instituciones asumimos nuestra responsabilidad.
1: I nou cas de violència masclista a l'Estat. Una dona de 51 anys ha estat assassinada aquest divendres a Màlaga. L'autor material del crim seria la seva parella, un home de 56 anys, que també ha aparegut mort al mateix habitatge on s'ha localitzat el cadàver de la dona.
2: El cos d'ella tenia ferides d'arma de foc. La trobada dels cadàvers ha tingut lloc divers les 7:30 d'aquest matí en un habitatge a la zona nord de la ciutat. Segons han informat fonts policials, cap dels dos tenia antecedents en el sistema Biogen, ni entre ells ni per separat. La investigació continua oberta a càrrec del grup d'homicidis de la Comissaria Provincial de Màlaga per aclarir totalment els fets.
1: Hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
6: No, la meva no, la teva.
5: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
7: La teva ràdio.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net, entre la secció d'àudios i posa't al dia.

0: qüestionar tot.
1: I de la música de xarango, avui que fas festa, festa hi haurà avui el CEI Joan Mas, perquè ja sabeu que fa estona que vos estan contant que estan preparant aquest 50 aniversari, 50 anys d'aquest centre, i ho fan avui amb una gran festa. Vos hem anat dient tot el que han preparat, vos anunciaven quan venien tiquets per aquesta sopar, han vengut mestres jubilades, han vengut alumnes del centre que molt il·lusionats mos avançaven tot el que preparaven per aquest dia, però no havíem parlat amb la directora del CEI Joan Mas, en l'Emma Crespí, i encara que avui tingui una feinada, li agraïm que mos dediqui una estona a la ràdio. L'Emma, bon dia.
2: Bon dia a tots i totes, bon dia.
1: Bé, l'Emma, gràcies, perquè avui, si és cert que ara estàu muntant taules, que dires, organitzant tot aquest truc.
2: Així, en aquest moment és així.
1: Bé, l'Emma, conta-mos un poc com van aquests preparatius per avui vespre.
2: Bé, ara estàvem preparant el que has dit tu, les taules, cadires, per rebre per tota la gent que avui ens acompanya en aquest sopar. En el sopar i en el previ que tenim també de festa per als infants de la nostra escola.
1: Clar, perquè en quina hora començarà tot?
2: En principi, damunt les 6:15 obriran les portes del centre i a les 6:30 pues, tenim l'actuació del grup infantil Cucorba.
1: A les 6:30 Cucorba, sopar, i després...
2: I després a les 8, sí, esperances, bé, fem com una espècie d'acte institucional, tenim la rebuda de les autoritats, hem preparat a dins el centre, tenim una exposició de fotografies que ens ha fet arribar molta de gent i que hem trobat a dins els arxius nostres i l'hem muntat a l'entrada del centre. I després pues, baixarem a baix i hi haurà bé, les autoritats que ens xerraran, faran el seu discurs, com jo mateixa, que me toca en guany, que no m'agrada gens això. I res, després et sopar, i en acabat sopar, pues, els aftersuns també ens acompanyaran en aquesta festa.
1: Bé, una festassa. Quanta gent ha comprat tiquets? Quants plats hi haurà?
2: En principi estaven 450-460 persones, tenim muntat.
1: Mare meva, l'Emma.
2: Sí, molta gent.
1: Estarà bé perquè avui no farà tanta calor, això s'agraeix.
2: Sí, teníem un pot de por perquè els temps no ens acompanyava molt, però bé, si no plou i el manco fa un pot de fresca, també s'agraeix.
1: Sí, les previsions diuen que la pluja ja ha passat, l'Emma, així que no han de passar pena.
2: No, ja m'han mirat, ho hem mirat cada dia.
1: Crec, ja te crec. Bé, conta'm

0: a voi Mosca, fa, n'hi havia qualcun que l'havia fet molt baix, no m'ho havíem vist. Ha estat una cosa molt guapa. Jo, sincerament, mai me feia comptes aquest retrobament, ara veré que mor veïm, a lo millor segon quan pel poble, però, per exemple, hi ha persones que jo no, fa estona, fa molt bany que no els havia vistes. I una de les persones que en xerràvem era ta mare.
1: Sí, que va estar jubilar, molt contenta de venir.
0: Sí, jo fa molt bany que no l'havia vista i vaig estar molt contenta de veure-la bé ella, en Antoni Ordines, és que ha passat molta de gent. Molta de gent per aquí.
1: Moltíssima. I avui, en aquesta sopa, a part d'alumnes i famílies, molt d'aquests mestres jubilats vendran també, eh?
0: Sí. Fins i tot hem intentat aconseguir que el primer director que hi va haver d'aquesta escola, aquí d'aquest edifici, que és en Miquel Vives,
1: sí,
0: també ens acompanyi. Altres directors no han pogut venir, o directores, però bé, en Xavier Hauria també vendrà, en Margalida Cerdà...
1: Molt
0: tota
1: bé.
0: La gent que han pogut arribar mos acompanyarà. I fins i tot mos han posat en contacte que no està aquí, que en el seu moment també hi havia Miquel Mancilla, que va ser un dels secretaris. Jo no sé si... que fa molt d'anys aquest senyor.
1: Sí.
0: I, bueno, doncs aquest senyor viu a fora i, bueno, està en contacte amb nosaltres pràcticament tots els dies, fins i tot avui. M'ha enviat un missatge que tingueu una bona festa. Bé, aquest senyor li hagués encantat ser aquí, però tampoc no li ha estat possible per qüestions personals i impossible, saps?
1: Però,
0: fins i tot s'ha posat en contacte amb el ministre d'Educació.
1: Què me dius?
0: Perquè m'ho fes una... perquè m'ho fes arribar una carta de felicitació i el mos ha enviada també.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Mansi ja ha aconseguit això. Imagina el que li agradaria avui per ser aquí.
0: Sí, segurament li hagués encantat, però li ha estat pràcticament impossible.
1: Que
0: sí.
1: Bo. L'Emma, que tu dius, no m'hauria imaginat mai que l'ha tocat com a directora commemorar aquests 50 anys. 50 anys són molt d'anys, han passat molta generació, molt de professors i moltes generacions d'alumnes.
0: Moltes generacions d'alumnes.
1: Nets de primers alumnes, diríem, no?
0: Sí. Mira, jo vaig arribar l'any 2000, ara fa 26 anys, també aquí en aquesta escola, i penso que jo en fa 26 i ara ja mos estan arribant els fills d'alumnes que ja varen tenir quan vaig començar aquí. Ah, imagina't, que és el primer salt de Santa Mael de la ràdio, que la vaig sentir, que
1: ja
0: nets. Pràcticament nets mos arriben ja.
1: Clar, ja pràcticament nets. Si tu deies, bé, va venir ma mare, en Antoni Orell, va venir na Joana Mascaró.
0: Joana Mascaró.
1: Sí, i na Antònia, bé, ja havíem vengut a una altra sessió també, na Margalida, na Àngels, bé, és que ara no... No me vull deixar ningú, però bé, varen ser també els propis nins, en el taller de na Núria Cerdó, que les entrevistaven, i jo crec que elles, a més de recordar moments, s'emocionaven molts, i uns nins també tenien curiositat per conèixer un poc com era abans, i com ha canviat tot, no?
0: Ha canviat, tot ha canviat. Però, bueno, tot canvia.
1: Tot canvia.
0: I molts hem de saber adaptar.
1: Clar, molt de plans educatius que han passat per aquests 50 anys i tot ha canviat.
0: Molts. Moltes lleis.
1: Lleis, l'EGB, perquè ara ja se'n van a l'institut més prest, i no sé, i el centre també. Quantes línies hi ha? Perquè Joan Mat sempre ha estat de dues, ara n'hi ha de tres.
0: Sí, hi ha segon quin cursos, que sí que estan triplicats. I que ara en el curs que ve pues, tenies la novetat de que tindran l'escoleta de 0-3.
1: Clar, això sí que també és una passa. Aquests 50 anys entrarà aquesta, que ara de 0 a 11-12 anys poden cursar Joan Mas, diríem. No?
0: Exacte. Mira com ha canviat les coses.
1: Com ha canviat, perquè també elles contaven l'altre dia, Antònia i na Joana, que han estat més infantil també, que no hi havia l'edifici d'infantil, ni el parc d'infantil, ni tot el que ara els hi contaven en aquests nens en un principi, imagina't, i ara han de sumar l'escoleta.
0: Sí, han de sumar l'escoleta, cada vegada creixen més, no? Però bé, les escoles són així, han d'anar canviant i mos han d'anar tant en els canvis que molt venen. No me queda d'altre, Joana.
1: No me queda d'altre. I de l'Emma, estàu de festa avui, segur que bé, que moltíssima gent ara estàu muntant i això, i esperam que hagueu tingut molta gent, moltes mans per ajudar-vos per poder fer tot això, perquè és molta feina.
0: Sí.
1: És molta
0: tenim
1: feina.
0: Un claustre molt implicat, Joana, tenim un claustre, veure, molt implicat, claustre i no claustre, perquè aquí hi ha molta de gent, que digui, com ser en Apolònia, com ser, que tothom la coneix, auxiliar administratiu, tothom que ha pogut, tothom que pot, dona una mà. Això no podem demanar més. Tenim, és veritat, som un equip que és impressionant. Cada vegada que han hagut de fer qualque cosa, tothom s'arromanga.
1: Sou una

0: pinya, eh? Com diuen.
1: Fem una pinya, fem una pinya, és veritat, fem una pinya.
0: Una bona pinya. I doncs, Emma, no te volem enredar, desitjar-te des d'aquí, des de la ràdio, molt d'anys en el centre que tu dirigeixes. Està tocat celebrar aquesta fita tan important, aquests 50 anys, 50 aniversari del col·legi Joan Mas, i bé, no sé si vols dir qualque cosa.
1: Jo simplement, pues, lo que, bueno, que segurament avui és les meves paraules que me fan dir, perquè me toca fer discurs, donar les gràcies a tota la gent que ha passat per aquí, siguin mestres, siguin famílies, siguin alumnes, personal, perquè clar, no només són mestres, famílies i alumnes, sinó que hi ha molta gent de darrere que fa que el dia a dia d'una escola funcioni. I donar les gràcies a tothom que ha fet possible que arribàssim en aquests 50 anys.
0: I de per molts més, per molt més.
1: Moltes gràcies, gràcies. I gràcies a Ràdio Pollença per donar-nos aquest espai també que m'ho donau.
0: Nosaltres passam molt de gust que quan venen els alumnes a contar-nos aquestes coses, li dèiem a la Núria, aquest taller ha de continuar perquè és fantàstic.
1: Continuarà, continuarà, perquè a la Núria li agrada molt fer això.
0: I tant que sí. L'Emma, moltes gràcies.
1: I els alumnes.
0: Sí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I molts d'anys.
1: Moltes gràcies, Joana.
0: Adéu.
1: Adéu, que vagi bé. Adéu.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: you want to do. But I'm a honey, lay on my shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but let me over my blue suede shoe. Let's go, cat. Bon dia, com esteu? Continuem aquí en directe i tenim, na Clàudia Darder Soler, que ve presentant-nos aquest nou llibre, aquest nou poemari que es diu Com una cussa i que presentarà aquest diumenge, dia 7, a les 11:30 a Can Llobera. Fem un petit repàs per la biografia d'Anna Clàudia. Anna Clàudia neix a Sa Pobla l'any 1994, és periodista, comunicadora i va estudiar, graduada en Periodisme i Comunicació Audiovisual a Lleida, i ha treballat a mitjans com ara l'Ara Balears, l'IB3 i Diari de Mallorca. Què mos pot contar d'aquest llibre? Mos pot fer una petita introducció de la temàtica en què va Com una cussa?
1: A veure, Com una cussa... És un llibre que jo crec que neix un poc aquest primer embrió el 2023, si no és que és el llibre que duc tota la vida escrivint, no? En el final és el primer llibre que escric i que públic, perquè jo abans de publicar aquest llibre no havia, o d'escriure'l, no havia escrit, diguem-ne, un compendi o un volum de poemes que estiguessin travessats, que estiguessin travessats per un fil conductor concret, i que se pogués llegir com una cosa conjunta, perquè el poemari no són poemes aleatoris junts, no? Hi pot haver reculls, però normalment un poemari és una cosa que està preparada, que està treballada, que parla d'alguna cosa en concret. Aleshores, no sé, jo no sé què és que m'ha inspirat, però sí que vaig detectar en algun moment que... vaig poder escriure aquest llibre perquè hi va haver un canvi en la meva vida laboral, que bàsicament és que me vaig quedar sense feina. Ho dic perquè no, a vegades no és tant el que mos inspira, que és tot, no? Perquè un no se pot desfer de la maleta que du, un no se pot desfer de la sensibilitat que té, de les coses que l'emocionen, de les coses que criden l'atenció, no? Que ja pugui ser el paisatge, puguin ser les persones, pugui ser la paraula d'altres, o la música, el que sigui, o els números, les matemàtiques, que també hi ha molta gent que s'hi inspira o que li agraden. I això, és a dir, jo vaig tenir l'oportunitat de tenir... prou pau mental, no? I prou espai a la meva vida, que ja t'ho dic, era una cosa un poc traumàtica, no? Perquè t'he quedat sense feina i no sempre pots aguantar uns mesos sense fer feina. En aquell moment jo no tenia ni fills, vivia a casa dels meus pares, per tant vaig poder tenir aquest espai per poder escriure, per tenir la tranquil·litat de dedicar-me en aquesta espècie, com podríem dir, de contemplació, cap a de fora i cap a de dins també, no? De revisar coses que ja hi havia escrites, perquè... el primer pic que vaig quedar sense feina era el 2023, que vaig començar, diguem-ne, a escriure el llibre, el que al final va ser el llibre, i una altra vegada va ser el 2024, que és quan el vaig acabar, diguem-ne. Tot i que acabar, també he de dir que després de passar per el Premi Salvador Iborra, després de passar per el Solstici d'Estiu, amb la gent d'Aca de Buja, aquest llibre ha pres una forma diferent a la primera vegada que el vaig donar per acabat. No? Finalment, amb l'editor, que per cert, va ser aquí Pollença que me va demanar que ha dit sí, en els versos d'aquest desembre. Res, me varen... És a dir, Pollença va ser la segona vegada. Bé, com sabeu, Pollença feia els versos i aquest desembre vaig tenir la sort de ser una de les convidades i el llibre estava fet, havia passat per el Premi Salvador Iborra, era finalista, no, finalment no va guanyar i jo no sabia què fer-ne i no sabia si mereixia ser publicat, no? El mes de maig, abans de desembre, ja me vaig trobar amb en Pau Vedell, que és l'editor de Dia, de Codonja, que ja me va dir que li passés el material, per dir-ho així. Jo li vaig dir no, perquè no estic segura de si això ha de veure la llum o si només ha d'existir en els recitals on me conviden, que curiosament això també és una cosa estranya que ha passat, no? Abans de publicar ja havia recitat a alguns pobles, a Barcelona... clar, li vaig dir que no el mes de maig i mos vam tornar a trobar perquè en Pau també formava part de Solonc, no? De convidats dels versos d'aquest desembre pollença i me va dir per favor, passem-ho ja que el publicarem i que sortirà aviat i que me fa moltes ganes que surti.
0: No, molt bé, has dit el que venies a dir, has vingut a promocionar aquest llibre, que està molt bé. Mira, jo cada vegada que ve un artista, o cada vegada que me trobo amb un artista, millor dit, perquè jo aquí a Ràdio Pollença fa poc relativament que faig feina, però sí que és veritat, cada vegada que me trobo o interactuo amb un artista, m'agrada, i tu ho has parlat ara fa un minut, que m'agrada demanar-li sobre el seu món introspectiu, que en certa manera és on aquí és l'espai on vas tu o on t'inspires per poder fer per poder escriure obres com per exemple aquesta, com S'acusa. Com em pots parlar d'aquest món introspectiu?
1: Aquest llibre és un llibre sobre el desig. Jo crec que escric sobre el desig perquè tenim problemes amb el desig, no? O tenim no sé com dir-ho, accidents, no? Accidents o coses que no ens agrada de la manera que les vivim o que ens han ensenyat a viure-les o que pensam que se poden viure d'una altra manera. I precisament d'això va aquest llibre, no? Aquest llibre té quatre parts, si ho puc explicar un poc. La primera part és deliri, la segona part és sospita, la tercera part és embat i la quarta és esclat. I diguem-ne que el que he intentat fer a partir també dels poemes i de la forma dels poemes és representar aquestes diferents maneres en què vivim el desig. Primer és un desig molt febril, molt malaltís, molt obsessiu, molt cercant un tu que no t'està mirant, no? Com aquesta espècie de... No és ni que vull que m'estimis, vull que me miris, vull que sàpigues que existesc, no? I vull... Exacte. Com aquesta cosa de... Sí, necessitar aquesta aprovació externa d'aquella persona en concret. Després hi ha un procés fins a arribar a esclat, que passant per la sospita, que és aquesta espècie de... Com a no en despertar, perquè és com aquesta cosa que et comença a grinyolar, no? De dir, no anem bé així. Si així és la manera que tenim de viure els desigs, d'esperar l'amor, d'esperar, no sé, certa admiració, certa companyia... No me'n sortirà bé, perquè això és una cosa com a molt tòxica, si vols, molt dependent, no? O sigui... Sí, un poc com a estranya, fins i tot. Com a no saps exactament que, si és desig, si no és desig. Vull dir, què és això que mos passa, no? És com una malaltia que t'agafa totes coses, no? I que com te domina. Aleshores hi ha aquest moment de sospita en el poemari on... ja i comença a veure una mica un to més irònic, comença a dir el jo poètic, potser puc anar a altres cossos i no només estar pendent de tu, no? Si tu no m'estàs mirant. Vull dir, comença una mica un joc diferent, comença a haver-hi més espai. Se'n bat és quan te pega una ventada, no? I quan, o quan s'obri la finestra i començàvem a ventilar un poc, no? I aquí ja, jo li dic que és la secció o la part del poemari en què anem a teràpia, d'acord? I qualcú mos diu, escolta, Nina, per aquí no anem bé, definitivament has de fer un gir de guió, correcte. Explicat així sona com una mica, com tot molt pla, no ho sé, però és la manera que m'ajuda a mi perquè la gent pugui entendre una mica de què va, perquè també entenc que hi ha molta gent que no està acostumada a la poesia, però al final això és aquesta història, no? Pues un jo poètic que se va com a reconduint, que va reconduint això, el seu desig, la seva manera d'estar en el món, d'estar en contacte amb els altres. I això seria esclat, no? Aquest obrir, ventilar, i apareix una mica la fe, no? Aquesta cosa un poc més espiritual, de demanar a qualcú, no? Aquesta espècie de fer-se preguntes, de per què som on som, i finalment ja s'esclat, que esclat és que tot explota, però a mallorquí també, quan mos pegam un hòstia, mos pegam un esclat. Aleshores, jo que si vols, és una manera de que tot vagi bé, no? I haver acceptat el canvi i aquesta manera diferent de ser i d'estar, no? O de que tot torni a començar. D'enamorar-te una altra vegada, de perdre't una altra vegada, de consumir-te en aquest espai febril d'una altra vegada. Qui sap, el llibre podria tornar a començar des del principi. Sí. La darrera part té només dos poemes i jo crec que el darrer poema és absolutament esperançador.
0: Una cosa, ara que has xerrat, Clàudia, de la poesia, tu creus que la poesia no està de moda, o diguéssim, no està en el seu millor moment?
1: Jo crec que la poesia sempre ha estat... no ha estat excessivament popular, sobretot ara, no? Tot i que se'n publica molta, se n'escriu molta, i jo crec que també se'n llegeix, però evidentment no és una novel·la, no? No, crec que hi ha altres gèneres literaris que tenen molta més audiència per lo que sigui, no passa res, tampoc no crec que sigui... És a dir, no crec que sigui un problema. M'encantaria que la gent s'atrevís a llegir poesia. M'encantaria que la gent anés lliure en els versos, que no se capfiqués en entendre-ho o no, perquè això és una cosa que ha damnificat una mica, no?, la poesia. És que no l'entenc. Bé, és que potser tu no entens totes les cançons quan sonen en altres idiomes. Vull dir, hi ha una altra cosa, que és una qüestió de ritme, que és una qüestió d'emoció, que és una qüestió de... Sí, tant des d'una cosa... més formal, no? Això que de rima, de que les paraules sonin d'una manera... això és un tema, i després hi ha l'altre, que és que ho entenguis o no, que te susciti o te duguin a un lloc els versos o les paraules que te proposa o els poemes. No vol dir que ho hagis d'entendre tot, vull dir, vol dir que això és una proposta que nosaltres fèiem en el lector, i la proposta està pensada. Aquest llibre diu unes coses, aquest llibre està escrit per unes coses, i jo crec que si història és una, tampoc vull que tu el llegeixis pensant, ah, mira, na Clàudia aquí va viure això i segur que... No, és a dir, a tu què te diu? A tu que te suscita, que te transmet? Tu que hi veus aquí, no? És com... Sí, no sé.
2: No mos hem de deixar tampoc, no hem de ser massa rígids a quan llegis.
1: No, jo crec que...
0: No, molt bé, has dit el que venies a dir, has vingut a promocionar aquest llibre, que està molt bé. Mira, jo cada vegada que ve un artista, o cada vegada que me trobo amb un artista, millor dit, perquè jo aquí a Ràdio Pollença fa poc relativament que faig feina, però sí que és veritat, cada vegada que me trobo o entre tu amb un artista, m'agrada, i tu ho has parlat ara fa un minut, que m'agrada demanar-li sobre el seu món introspectiu, que en certa manera és on aquí és l'espai on vas tu, on t'inspires per poder fer, per poder escriure obres com, per exemple, aquesta, com S'acusa. Com em pots parlar d'aquest món introspectiu?
1: Jo crec que hi ha gent que és rígida, que ja s'encarrega d'estudiar la poesia, que ja hi ha gent que fa feina que ha de fer, i després crec que el poble, no? Crec que la gent hem de poder gaudir de les coses, i això no vol dir no prendre-mos seriosament. Crec que les coses s'han de prendre seriosament, tant si escrius com si llegeixes, però també mos hem de deixar endur una mica més, i no fent-nos tanta por, perquè jo crec que a vegades és una qüestió de por i de falta d'hàbit i de costum. Sí. Tot i que he de dir que... això de no tirar-me una floreta, però bueno, ja per animar la gent a venir. No, que una de les persones que ha fet molta promoció d'aquest llibre, perquè està molt orgullosa, és ma mare. Aleshores, aquí li estic molt agraïda, per cert. Na Xisca, na Quica, com pels amics és igual, na Xisca. Una abraçada a ma mareta, sí. Sí. Una abraçada molt barata, que espero que hi sigui diumenge, que pugui venir. No, però clar, aleshores hi ha molta gent de la seva edat, ma mare té encara no té 60 anys, no? Té 50 llars, però bé, ha animat amb moltes amigues seves, no? Per aquesta cosa de mos coneixem, de fer cara i de tot, a comprar el llibre. I sorprenentment, o no sorprenentment, perquè a vegades és aquesta cosa d'acostar-nos a les coses sense por i amb aquesta voluntat, amb aquesta il·lusió, no? Ai, la filla aquí, que amem que posa. I doi, així amb tots els llibres, siguem els fills de qui siguem, no? Que els hi ha agradat, que els hi ha agradat molt, que sigui per to, sigui per les paraules que t'he dit, sigui per el que sigui, i això me fa moltíssima il·lusió, perquè no sempre saps qui serà el teu públic, no? Sí. Aleshores estic com molt agraint aquest.
2: Això està molt bé, beníssim, i a més, és que no et creus tu un poc que la poesia ja no tant com la novel·la, perquè com una novel·la també pots somiar, però jo sempre, jo personalment he cregut que la poesia te fa somiar. Te fa somiar, és una manera de fer-te somiar. Veure que una novel·la te pot transportar a un lloc, però la novel·la, sí, és a dir, perdó, la poesia, el vers, sí, el saps contar molt bé, i també jo crec que tots els poetes en general teniu un segell particular. Quan t'expressau, tu dius, això ho ha escrit na Clàudia. Arriba un moment que creu un segell personal. Per tant, no creus que és un poc més, és un gènere més per somiar, i que quan toca realment per de dins i repinya qualque ànima, no ho fa d'una manera un poc més incisiva?
1: Sí, podria estar d'acord, però crec que també depèn una mica del llibre. Jo crec que, per exemple, aquest llibre és un llibre molt físic, d'acord? Aleshores, sí que podem... Sí que pots... te pot convidar a somiar en aquest... per exemple, en el darrer poema, que després llegirem, sí que hi ha alguna part més fantasiosa, si vols, no? De colors, de peixos, de no sé què, que... Bueno, que tu, que en els poetes ens ajuden a crear aquest món, no? De sensacions també del que volem transmetre. Però alhora també penso que a mi, és a dir, jo una de les coses que he dit que vol que ho fem aquest llibre, no? Perquè també m'han tret el tema de si ets periodista i explicar la realitat, és a dir, sí, són dues maneres, potser, d'explicar la realitat també amb els poemes. Jo crec que és molt cru, saps? És a dir, aquí no hi ha moltes floritures, perquè... Bueno, perquè és la manera de dir que les dones també poden parlar d'algunes coses, també poden parlar d'alguna manera, que sí, ara me fas cares, però és com sorprenent que a vegades la gent sorprengui.
2: Venen coses molt,
1: sí.
2: Coses molt estranyes.
1: A mi m'han demanat, si no, no si no em fa vergonya, però si no m'ho fa com una espècie de pudor, que aquest llibre digui segons quines coses, que per favor, tampoc no en diu de tan grosses, no? Però només que insinuï, només que hi hagi una paraula una mica, jo què sé, saps? Sortida de l'habitual de lo que parlam. I és com, per favor... Però és que no és l'establert, és que... Safo de Lesbos, ja parla... Vull dir, és que ja deia aquestes coses i en deia de grosses, saps? I és que no sé, vull dir, no és una cosa que ningú ets la primera amb això. I sempre apareix que som les primeres, perquè sempre sorprèn que una dona parli de segon quina manera i de segon quines coses. I això és una cosa que ni som ja, ni no sé què vull dir això, de tocar terra i tocar mare.
0: Perfecte, Clàudia. I ara mos podria llegir aquest poema que t'he mostrat ara, fa una estona?
1: Duc a... Perdó, ara ho hem de tallar i tornar a començar, però bé. Duc entaforats al pit els colors del blau. Tots els colors de la nit. Azul i cobalt, blau marí de Prússia, ceruli. El vespre s'eternitza en aquesta amalgama de llums i ombres sinuoses, reptilianes, d'espines copades amb un floc blanc. L'oratge en gata i els secrets de la negror van guaitant, amples, quan el sol té mitja vida. Formes i figures de somnis dansen amb cants que posen en perill la vida. Animals platejats, daurats, rojos i blaus tramunten per aquests llençols que ara volen pau i ara tempesta. Des de l'horitzó es confonen cel i mar, aire i aigua. Pareix que el món s'ha plegat damunt ell mateix i fa el gest noblíssim de la reverència. I enmig de tota aquesta festa arribes tu, i em mires, i jo, que som un llamp a mig fer, m'enfil per l'embruix dels teus ulls, vestits, a doll, de tots els colors de la nit. Sempre me passa que me rompo un poc llegint els poemes, no només me passa amb els meus, sinó també amb els dels altres. Aquesta setmana he estat a Palma...
2: Això és sensibilitat.
1: Ai, no sé.
2: Humanitat, com dir que ets humana.
1: Quina vergonya. No, no.
2: Pots estar tranquil.
1: Sempre, la Clàudia sempre està amb la llàgrima a punt.
2: Això vol dir que...
0: Molt bé, això vol dir que... No, mira, això vol dir que ets especial, que ets humana i que ets una persona, ben que dir, no emocionar-se. Mira, ahir varen tenir casualment també una entrevista aquí que també se varen emocionar en directe, no te pot fer una idea, un gos especial que és per jo i per la gent que venguin aquí i que brillin els ulls, perquè això mos fa dir o mos fa saber que som humans i que tenim sentiments, que tampoc per aquí està un poc passat de moda. Això està molt bé. I doncs, si t'apareix, ara xerram, una pregunta que te volia fer. Ha xerrat que aquest llibre, com una cosa, està format per quatre parts i jo te volia demanar en el teu moment personal d'ara, en quina te sents, en quina estàs millor, en quina te sents més còmode.
1: Men, còmode, la febril, i estàs molt còmode. En aquesta part més tòxica, més febril, malauradament, és el que hem vist, és el que hem mamat moltes vegades, i és aquesta cosa d'arrossegar-se, si vols, que també és una manera de fer que apareix un parell de pits en aquest llibre, no? D'arrossegar-se per un altre, per algú que no t'està mirant ni prestant atenció. Jo crec que aquí, en general, estem molt còmodes, tot i que patim, no? És com aquest recrear-se en el fang, no? I enfangar-se una altra vegada. Però jo ara estic a la darrera de totes. Estic en aquest poema que acabo de llegir i més feliç que res. Vull dir, crec que... poder viure el desig des de la correspondència, des de la complicitat i des d'un enteniment, des de... no sé, des d'una locura compartida, si vols... bueno, és que és preciós i és molt diferent de l'altre. És que quan toques aquesta altra cosa no hi tornaries, no? A intentar mirar una esquena, perquè en el final... Així que sí, en aquests ulls.
2: Pot ser
1: sigui per això.
0: Queda una darrera pregunta i després si t'apareix anar amb la presentació, en el detall de la presentació d'aquest llibre, diu Monja a Can Llobera, i aquesta pregunta és la següent, és a dir, totes les noves generacions, poetes joves que puguin venir darrere, com tu, perquè tu et poetes jove, però sí que les noves generacions que puguin venir darrere nosaltres, què els hi recomanes? Quines passes trobes que haurien de seguir? Perquè el que has dit tu, que has fet de ser una dona, de vegades no pots dir el que tu deies abans, no pots dir el que realment penses, què els hi podrien dir?
1: Jo primer crec que han de llegir dones, que llegeixin dones i veuran que han parlat elles abans, en els llibres se mencionen unes quantes,
2: Maria
1: Antònia Salvà, Cristina Peri Rossi, que era d'Uruguai, si m'apareix, perdoneu, ara crec que era d'Uruguai,
2: sí.
1: Maria Mercè Marçal, Safo de Lesbos, que llegeixin dones, que de veres crec que és molt diferent el món en el que te conviden elles, això per una banda, i també que escriguin sense empagueir-se del que escriuen, perquè moltes vegades les comparacions fan molt de mal i costa molt trobar la força, pensar que el que tu fas val la pena, que la veu pròpia que tens, o que la tens, que tens una veu pròpia, i això du molta feina, tio. I especialment en les dones a vegades en du molta més. Així que això, tot el que escriguin eixamplarà més la seva escriptura, la seva veu, la seva manera de fer-ho, i de tot se n'aprèn. Jo hi ha moltes coses que en algun moment me van fer vergonya, però ara les miro amb una tendresa que me fa... Sí, que m'emociona molt.
2: Sí, que te faci més gran.
1: Sí, perquè jo crec que hi ha un moment en què hi ha una espècie de rebuig, no? I de pensar que tu no ho pots fer, o que no escrius tan bé com aquest altre, o que mai escriuràs tan bé, mai serem igual que una altra persona, per tant, això és impossible, però si mos agafem les coses seriosament, si hi posam aïma, si hi posam sensibilitat, si hi posam... Sí, som honestos. Sí, sabem on podem arribar, no? Perquè de millor hi ha coses que no podem fer, però bé, no passa res. Hi ha mil camins per recórrer i crec que això és important. Sí, no sé.
2: Sí.
0: Molt bé, i després d'aquesta darrera pregunta que t'indicava, passam ja en el detall de la presentació del llibre de Com una cussa, que serà aquest diumenge a les 11:30 a la Biblioteca de Can Llobera, i que veig que estarà presentada per Miquel Mangual. Que mos pot contar?
1: Som poblera i m'agrada molt menjar, i perquè penso que sempre hem d'envellir un poc les coses. Per mi, compartir menjar és un dels fets col·lectius més importants que puguem viure com a comunitat, i aleshores les presentacions a l'ús, no, normals, estan molt bé, però ja que és el migdia, ja que et sona el vermut, ja que serem en el pati de Can Llobera, he encomanat a ma mare que faci una coca un parell de banderilles, així que ja veurem. També tenc alguns coneguts de Pollença que portaran el seu granet d'arena, així que sí, hi haurà un poquet de picada, i amb en Miquel Mangual, també conegut com Miquel de Demel, que per cert fa molt poc ha publicat també, fa un parell de mesos, amb Leonard Montaner, l'assaig, el llibre que va guanyar el Premi d'Assaig de Sandra Ballester de la Pobla, així que som un pollencí, una poblera, un premi aquí, presentació allà. Me fa moltes ganes parlar-ne amb ell, així que no sé, no hem preparat res encara no hem fet la conversa, serà una sorpresa per tots, supos, així que ben que passa, sí. A més que crec, és a dir, ja també en Miquel va llegint els versos, és que en els versos van passar moltes coses, i me fa com que sí, amb el cap, aleshores Me fa molta gana saber que ha pensat de la lectura que ha fet i de parlar de poesia, de publicar, de pollença, d'estar al món. O sigui que...
0: Idò, Clàudia, tens alguna cosa que puguis afegir més?
1: No, senzillament me fa molta il·lusió la pollença. Per mi és com si fos una segona casa. Hi viu moltíssima gent que estim i serà un gust veure'ls, i si no, els perdonaré, perquè en els amics també se'ls perdona. Però no, que me fa molta il·lusió. De fet, he presentat poques llibres perquè feim molta feina i feim tots els papers de l'auca, però crec que anirà bé i me fa moltíssimes ganes de veure's. Així que vos hi espero a tothom.
0: De fet, a la convidada Clàudia, tornant a recordar, serà aquest diumenge, dia 7, a les 11:30, a Can Llobera. Hi haurà Miquel Abangual, que es farà la presentació d'aquest llibre Com una cussa, d'Anna Clàudia Darder, i després, recordeu que també serà com una vermutada literària. Clàudia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos contat totes aquestes coses tan precioses. Que tinguis molt bon dia, que vagi bé.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra.

0: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa. Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
2: Seguim aquí en directe a Ràdio Pollença i com vos venim anunciant al llarg del dia d'avui, enguany la solemnitat del Corpus se celebrarà aquest proper diumenge, que és dia 7 de juny, i com no podria ser d'altra manera, avui parlarem d'una de les tradicions més emblemàtiques i estimades de Pollença, el Ball de les Àguiles i Sant Joan Pelós, que cada any torna a omplir els carrers de Pollença de bellesa, emoció i història durant aquesta festa del Corpus. Ens acompanyen les protagonistes i els protagonistes també. Ens acompanyen les germanes que enguany representaran les Àguiles, que són na Júlia i na Marta Llobera Ramis. Com estàu?
3: Molt bé.
2: També mos acompanya en Jaume Cabot, que representarà Sant Joan Pelós. Com està, Jaume?
4: Molt bé, gràcies.
2: I també la persona responsable de coordinar i mantenir viva aquesta meravellosa tradició que és Aina Cifra. Com estàs, Aina?
5: Molt bé.
2: Benvinguts a tots quatre. Com esteu? Com van aquests nervis?
3: Bien.
2: Com ho dius? Ho teniu controlat? Ho teniu preparat?
3: Sí, està més que preparat. Ja fa un any que me l'estem preparant i un poc més, perquè l'any passat ja vam estar les que vam ballar l'any passat i bastant controlat.
2: Tu ets na...
3: Júlia.
2: Júlia, tu ets Marta, no? Perfecte. Júlia, mam, què vols fer? Si vols presentar un poquet, mos deis qui sou, que si estudieu...
3: Bé, jo soc na Júlia, he estudiat disseny d'interiors, però ara estic fent feina amb un pare d'organitzadora d'eventos i poc o més, tenim 20 anys i res més.
2: Molt bé, i... Tu, me contes? Mos
3: contau. Jo soc Marta.
2: Sí, més que res perquè sàpien qui sou i...
3: I he estudiat a Ciutat d'Infermeria i ara faré un grau superior de pròtesis dental.
2: Beníssim. I com és això? Com va sorgir això de que vareu voler ser àguiles? Ja sé que Pollences... Jo, pensau que jo som externa, jo no som d'aquí, per tant, molt de transmetre com és aquesta emoció de ser àguiles.
3: Bé, nosaltres sempre mirant la processó de la nostra repredina. Era una processó que ens agradava moltíssim. Sí. I un any, jo li vaig dir, i si mos presentam? I, pues, vàrem anar, mos vàrem presentar. El primer any va anar a Julieta de sola i va posar el meu paper. I no vàrem sortir, mos vàrem quedar a un paper.
6: A un paper, sí, sí. I després, l'any següent, la meva madrina va dir, ja s'acosta una altra vegada... O sorteig que heu de fer, i jo dic, bueno, i anirem, supos. I na Marta me va dir un mateix dia, jo crec que no hi podré anar. I jo dic, bueno, Marta, pues si tu no hi vas, jo no me presentaré, jo vull que anirem totes dues juntes. I na Marta me va dir, mo mare m'ha donat permís per contar aquesta història.
2: Allà, perquè venga, si no... Endavant.
3: Bé, mo mare tira les cartes.
2: En sèrio?
3: Sí, això.
2: ara m'ho he trasbalsat.
5: No, en sèrio.
2: Bé, molt bé.
3: Bé, i com que jo no hi podia anar, li vaig dir, bé, mira-m'ho, també, si sortirem, i si sortim, pues hi anem, i m'ho presentem. I en això que gira la carta i diu, sí, vos tocarà. I vam dir, pues hi anem. I nosaltres vam anar, creguem-nos que sortiríem.
6: Molt segures, molt segures.
3: Sortirem. I bueno, vam ser allà... Van començar a treure papers i ja quedaven dos papers.
6: Ja, on anàvem a quedar com l'any passat, on ens tocava.
3: I estàvem allà tota nerviosa i van treure un paper que no eren nosaltres. Això volia dir que aquell paper estava eliminat i que nosaltres ballaríem.
2: Ballaríeu, o sigui que vareu quedar triades, sí, per eliminació. Sí. És a dir, per eliminatori va quedar vosaltres. Explica'm-vos un poquet, no sé si Aina, vosaltres, entre tots, si m'expliqueu un poquet com és aquesta tria, com és aquest sorteig públic, entenc que se fa, no? Per triar ses àguiles de cada any. Perquè ara ja, el mes d'abril passat, si no vaig xerrar, per triar ses de l'any que ve. Ja.
5: Normalment sempre se fa el sorteig divendres després de Pasco. Uh-huh. Perquè tenen vacances i aprofitant que la gent és per aquí i feim un sorteig un divendres a hora baixa i simplement hi ha una sèrie de requisits que han de ser de Pollença, han de venir en parella, han de ser més o manco iguales d'alçada I què més? Res més, no. I bé, se presenta tothom que vol. No hi ha... Bueno, hi ha un mínim d'edat. Per ballar han de tenir 16 anys, però no hi ha un màxim d'edat. Això de l'edat és molt...
2: És molt relatiu, exacte. Jo crec que l'edat està un poc dins d'escapa.
5: Sí. I res més.
2: Beníssim. I, per exemple, ja vareu començar a assajar l'any passat, perquè, clar, com ja ho sabíeu de l'any passat, ja començau durant tot l'any aquest que vos espera fins que arribi el dia, que per i que no havia d'arribar, però ja és aquest diumenge. Assajau abans. També, Jaume, acosta tenir el micro. I dic, mam, un poquet. Com ho feis, en això? Ara
4: serà quina, però... Sí, no, així fem... No, així com tu has dit, no? Una ballada saben que representarem aquestes figures, pues, començam a assajar, ens posant d'acord amb els que representaran l'any davant nosaltres, i jo el manco per el meu xar, jo hi vaig anar un paio de ballades, segurament que és i com ho feien, per intentar prendre un poig que com anava, i llavors, pues, mentre ells ensaien i demés, pues, intentes practicar i ja fa peu. Llavors ja cada un té el seu compte. Jo vaig demanar per compte meu que me deixassin, per favor, la cançó, i així, després de tant en quant a casa i així, pues, anar escoltant, anar intentant ja fer ritmes. Elles, per lo que sé, també tenen qualcuna historieta que picaven les tanyetes.
2: Vinga, vinga.
3: Bé, nosaltres vam començar a ensenyar les que vam ballar l'any passat. Uh-huh. Bastant bé, el primer any ens vam passar molt bé. És com que t'inclouen la família que fan. I bé, després quan vam acabar els ensais, vam començar a ensenyar un poc a casa les castanyetes, sobretot. I res, fins a un any.
2: I que vos dava, i assajau junts o assajau per separat?
3: Junts,
2: no? Perquè al cap i la fi, jo ho he vist un poc... Bé, jo l'he de veure, ho he dit a elles abans, quan tenia 7 anys, fa 40 anys, per tant, ha plogut. I sé que ell, per exemple, és el qui obre realment pas, i és el qui obre el processó, i després hi van elles darrere. El seu baix sí que és veure que és un poc més pega vots, serà no recal malament, i vol tot sí que anar un més cerimonioses, un poc més pausades en el ball i en la música. I heu d'anar, a més, supos que heu d'anar coordinades en la música i les castanyetes.
3: Sí.
2: Com ho feis, en això? Com...
3: Bé.
2: Perquè jo m'imagino que feis un assaig general i hi ha tothom.
5: Sí. Bé, nosaltres, jo t'explico des de la banda, tenim un equip de... Som com a dos equips de gent que... Perquè no només som jo la que organitza, som més gent. Hi ha la part de la dansa, que és na Madalena Vilanova i na Maria Cifra i en Pau, que són els que s'encarreguen de tot el tema de la dansa. I ells són els que realment, el que un mes i mig abans, dos, són els que se posen amb elles, donen-los i matraque per començar a ensenyar. L'any passat eren les d'enguany, i enguany elles han estat les primeres, i després ja també ja venen les de l'any que ve. Jo m'encarrem més de tota la part... de la vestimenta, de les joies, d'aquesta banda que no sabeu tant, però que, no sabeu tant, no sabeu dir que surts, però clar, realment la part de la dansa és na Magdalena, na Maria i en Pau que duen tot el pes d'això.
2: Uh-huh. I però aquesta dansa tu també l'has ballada, m'has dit,
5: sí.
2: No?
5: Sí.
2: El mateix any que és la nostra directora, la Joana Solivella.
5: Sí, la Joana.
2: I, sí. Però això s'oblida, no?
5: No. No s'oblida.
2: Has de dir que ara, per exemple, la dansa, que tu dius que ells s'encarreguen més de la dansa, m'has dit na Magdalena, m'has dit?
5: Magdalena Vilanova.
2: Na Magdalena Vilanova, s'encarreguen més de la dansa. En principi, si tu volgués assessorar, saps perfectament com se balla.
5: Sí, jo sé com se balla, però na Magdalena, a més, ella és balladora de ball de bot i, vull dir, tenen unes altres eines per ensenyar. Jo els hi podria ensenyar així com jo vaig ballar. Però jo m'encarrego d'una altra banda, que jo tinc les altres eines per fer l'altre.
2: I d'on anem a les teves eines, que són l'indumentari. Mama, explica'm-nos un poc l'indumentari. Si ho vol explicar a vosaltres, també.
5: Sí,
2: que
5: en guany ha estat.
2: Sí? Que, són, bueno. Que duen les àguiles, com van vestides, l'indumentari que duen. A part de les joies, eh? Només sí. Dic l'indumentari. Després les joies en pagarem, perquè també és una altra
5: vestit.
3: Cosa. Vestit. Sí. Duim unes calces, unes sabatetes de ball... sí, una sabateta de ball com a de ballet,
5: com a de ballet,
3: sí, de dansa. Sí. Després...
5: Les calces d'aquestes escalades.
3: Sí, de ball de bot. Una falda rosa,
5: sí.
3: Perquè per damunt li poden un vestit de randa i així se queda el color.
2: Sí.
3: I les capetes en tot l'or.
5: L'àguila.
3: L'àguila,
2: bueno, l'anava a dir.
3: La taviola, important.
6: duim una taviola perquè així ens ajuda a ballar millor, a subjectar-la millor i així controlar-la.
2: I no balla tant, diguéssim, no l'estructura de l'àguila.
6: I no m'arrossi tant. Que hem tingut una de tavioles.
2: Ja ho assajat, suposa, si indumentari posada, no?
6: No
2: completa.
6: Fins de diumenge, no.
2: Ja. O sigui, diumenge és exclusiva i només se fa aquest diumenge. Sí, sí, sí. És a dir, quan ballau en tot el indumentari complet és el diumenge del Carbut, sempre. M'acaben de passar que les brodadores avui han xerrat per Ivetres.
5: Sí, avui mos han vingut a gravar.
2: M'ho podeu explicar un poquet en això. Com
5: bé, si vols, expliqui primer la indumentària d'en Jaume.
2: També, exacte, anem per indumentaris.
5: Que tampoc no han ensenyat encara el vestit.
2: Molt ben dit, gràcies, Ignata. I d'ahir sí, la teva indumentària.
4: No, jo crec que la meva indumentària és un poc més senzilla, just és com un vestit, no?
5: Sí, si vols.
4: Amb un cotall de genoll, d'un color verd militar. I després una...
2: No te senten, Jaume, m'ha dit per allà dins. No te senten i és molt important que t'escoltin.
4: I llavors una xapa vermella, també dues com una bossa, on antigament se diu me, ara...
2: Antigament, no
5: bueno,
2: se diu senyell.
5: Antigament no fa tant antigament.
4: Bé, claro, però...
5: Fa...
4: Tens raó.
5: No sé quant d'any fa que no duim me.
2: No duim senyell.
5: No.
2: I això, perquè això en principi representa el que és l'essència del corpus, que és l'anyell de Déu, la sang nos d'ell, i que va passar, que és que no vos varen dir qualque cosa, s'ha llevat per qualque raó.
5: Que... Jo crec que és per desconeixença de la gent, que molta gent se pensa que aquest anyell després se mor. No hi ha cap me del corpus que s'hagi mort. Al contrari, el deixen indultat. Però vaja, això, tu saps que avui en dia la llei animalista està com està i no vàrem rebatre gaire perquè era... És una llàstima perquè després veu festes que surten anyells de, no sé, 70 quilos i no els hi passa res. En canvi aquí, doncs, vàrem haver de llevar. Però quan ho vàrem llevar, se mos va ocórrer que pensàvem, molta gent deia, ai, si posam un anyell que no... Jo me vaig neguar completament i vàrem trobar, vaig anar a trasquear una mica per l'iglesi i vaig trobar una tela blanca, és que va ser casualitat, amb un anyell brodat amb fil d'or, molt guapo, i el vàrem cosir a la bossa.
2: A la bossa.
5: Per tant, la representació és, no hi ha l'anyell, però és... I, o sigui, que en Jaume el durà.
2: I Jaume, el teu ball és diferent en el ball de les àguiles, ho comentàvem, és un poc més
4: sí,
2: diferent.
4: Sí, una mica diferent.
2: Vam,
4: sí.
2: Explica-m'ho, tu com assatges el teu ball, com el dus, el dus controlat, perquè primer has d'estar molt bé físicament per fer ball.
5: Està bé, Jaume.
4: Bueno, jo... sí, és veritat que físicament no pots estar fet un drap, però tampoc és importantíssim esternir tant, no? Llavors...
2: Els vots que pega Sant Joan Palós...
4: Bueno, se trata de tenir-ho clar. Jo, personalment, a mi el que m'ha costat molt és quan jo fa un ritme, perquè no se m'ha donat mai bé, i aquí pues, ho he patit, i llavors sí que he assajat per aquí. Per la resta, pues, bueno, se trata d'això, de cuidar-te un poc, i quan vàrem anar, jo com t'he dit abans, jo no vaig anar a aquest sorteig, a mi m'han demanat si volia participar, i sempre he dit que si puc ajudar a participar a una festa pollensa, estaria contentíssim. Llavors quan vaig dir això dic, bueno, pues, manco, hem de fer bé i vaig veure una mitja teutxa i vam intentar que sortís el millor possible i això el que farem, continuar entrenant el que mos resta de dies, que ja són pots perquè sortir això, sortir
2: i balles descalç, també s'ha de dir que balles descalç ella
5: i amb una careta,
2: que no. Molt bé, i ara sí que si podem parlar un poc de les brodadores que us sortí, que us han vengut a gravar i vetres, man, que mos podeu contar.
5: Bé, jo la meva banda, que és la banda de la vestimenta i les joies, primer de tot, el que feim quan elles mos hi posen després de Pasco, jo primer de tot el que faig és xerrar amb sa mare, perquè és molt important la família, en dos casos, perquè ells tenen molta feina darrere, perquè després pensa que fan... conviden a la gent, a nos amics,
2: tiren
5: i tenen molta feina.
2: Després.
5: I sa mare de les nines, que jo la conec molt perquè té la meva edat, ja vaig quedar amb elles i ja li vaig explicar com era tot el procés d'anar a recollir-la. Nosaltres tenim una sèrie de cases que cada any ho deixen i li vaig passar la llista de les cases i ja tenim tot bastant... Tenim telèfons perquè a vegades abans hi anaven, no hi eren, era més complicat, ara ja ho feim així per telèfon i així ja queden elles. I sa mare s'encarrega de recollir tot l'or i argent. I se n'ho du Quan ho du a casa, el que fem nosaltres, tenim una manera de senyaró que és perfils de colors. Cada família té un fil assignat. Un, dos, tres, quatre, la combinació que vulguis. Enguany ha estat més fàcil perquè ella podia fer totes les combinacions que volia perquè era una mare. Dues, sempre és més difícil. I ho senyava a casa i també tenim l'ajuda de Caixa Colònia que mos ho deixa guardar allà. I tot d'una se'n va a Caixa Colònia. Allà ho guardam i d'allà ja no surt fins al dia del Corpus. Després, ja la setmana passada, jo amb elles els hi vaig fer les corones, perquè les corones estan fetes totes de cordoncillos. I els has de fer damunt el seu cap, perquè, clar, no hi ha cap cap igual, i la corona ha de venir ben ajustada, i vam estar, no sé, 3 hores per corona, més o menys.
2: Però ja estan fetes
5: les corones. Fetes, sí, estan
2: fetes. Això sí que no ho feis dit diumenge mateix.
5: No, que seria, va, seria impossible. Les corones, col·locar totes les pulseres que en duen 11 o 12, sí, a cada braç, i tots els anells, tot això queda llest 2 setmanes abans, perquè el dia del Corpus, tam, pam, pam, pam, i
2: sí, vestit. Una cosa més àgil.
5: Sí.
2: I una cosa que t'anava a demanar, això que has dit de Caixa Colònia, això de Caixa Colònia, relativament, no, és a dir, abans no hi havia Caixa Colònia, abans hi havia Cases Monges.
5: Abans hi havia Cases Monges.
2: És que m'han explicat un poquet avui de matí.
5: Nosaltres cosíem aquí dalt.
2: Exacte.
5: A la cuina.
2: I per cosíem... Però quedava cosit.
5: Bon, anàvem i no sabíem.
2: Bé.
5: I quedaven aquí, a les monges.
2: I ara queda...
5: Tampoc no era avui en dia, m'entens?
2: També era.
5: I va ser arrel d'un pare d'un àguila que tenia relació amb Colònia i va dir, això és una barbaritat. I va ser ell, ho va gestionar i molt bé. Estan supercontent, mostrat en beníssim. I
2: què feis? Bon, anau a Caixa Colònia vestit vos allà
5: no.
2: O no? No, ho traeix de Caixa Colònia.
5: Mira, aquesta setmana cosin les capes. Tenim, hi ha 5 cosidores que venen, que sí. Si me'n recordo tots els noms, perquè si no... N'Antònia Boades, na Maria Lida Marquès, na Joana Suau, na Maria Llitrà i na Francisca Sales, me n'hem recordat. Elles 5 són les que cusen. Cusen dues a cada capa i una cuso vestits. Són dones majors. Majors me mataran, sí. Però bueno, són dones
2: tenen
5: que ja...
2: Tenen una edat.
5: Sí, tenen una edat. No hi ha relleu per això.
2: Que aquí vols, això no després vols la manera. Després també és una pregunta que vols
5: dir. Ho cosim durant aquests de matins que som a Colònia i dimecres demà quedarà tot enllestit i el dia del Corpus surten les capes de Colònia amb custodiades, amb policia i tal, i se'n van cap a l'Ajuntament, que és allà on les vestim. I un mateix vespre que les desvestim, a la una de vespre, els tornem.
2: Que va, a la una de la nit. Sí.
5: I ho sent demà a les 9. Som a descosir les capes, perquè tot ha de quedar quadrat. Dilluns és com fer una caixa, com fer una caixa, tu vas descosint i vas tornant a posar tot i les seves capses, tot exactament com t'ho han deixat, i sa mare, durant... Jo sempre li dic que ho procuri i tornar-ho aviat, perquè farà un alò, que en 2 setmanes, 3 com a màxim, quedi tot tornat.
2: Tot enllestit i tot tornat. Per exemple, que ha estat el més difícil del ball? Ara tornarem al ball d'una altra manera.
5: Sí.
2: Jo vaig i venc, perquè que tenim molt de temps, si vol, ja van dir tu de les castellanes.
5: No.
2: Ara veig que Nai no els hi fa senyar.
5: Bueno, no sé, jo els que els veig molt bé. Sí, ho fan molt bé.
3: Jo crec que, bueno, personalment, el que més m'ha costat són les taules.
6: Ui, les taules, les taules pitjor.
3: Home, n'hi ha dues, i les que m'han costat més són les bones.
2: Expliquen què és això de les taules, perquè jo som externa. Això de les taules, que és el que feis després de la processó?
5: És el que fan a dir l'iglesi a l'ofrena.
2: Primer
5: fan la processó i fan l'ofrena i fan dues taules.
2: Que és el ball inicial, diguéssim. Allà s'inicia tot i després d'allà sortiu cap a la processó.
5: L'inici dins l'iglesi i ballen un tros de processó i després ballen les dues taules quan fan les ofrenes. Després ja ballen les taules per carrer i tot.
2: Val, i m'adones, perdona, digues, m'adones que aquesta taula...
3: A veure, és bastant, bueno, complicat, però és difícil de
6: coordinar.
3: Sí.
2: Jo crec que sí,
3: ho vots i les castanyetes i ara...
6: I ara riu, ara fots la punta i ara te gires, però bueno, està...
2: I prendre el ball és difícil, per exemple, el que xerrem amb les futures generacions, ara la gent que vulgui dir, però jo, és que me fa molta gana, xai. No és un ball difícil.
6: No és difícil. És quan el primer ball deia, mare de Déu, això, però na Malena i na Maria m'ho han ensenyat superbé i Mos ho han fet fàcil. El que passa és que quan comences a fer-ho per primer pic és com, bueno...
5: Perquè som molt perfeccionistes.
6: Sí, molt, molt.
5: Bé, què és el que toca?
2: El que toca, el que anava a dir, que aquestes coses s'han de fer ben fetes o no s'han de fer.
5: No, no.
2: Ah, per tant, això jo crec que... Anem a el que comentaven, també, si t'apareix, que també és un tema que crec que, que no, mos pot preocupar, que és la salut d'avui en dia d'aquesta festa. És a dir, la salut actual. Com veus si hi ha seguiment, que el que m'ha desat en les brodadores, que això no té, o les cosidores, no té, veus que no té continuïtat? Veus que...
5: Bueno, la salut per part de la gent que se presenta jo crec que és bona, perquè hi ha nines que volen ballar, hi ha pelosos que volen ballar, la salut per part nostra, jo per exemple enguany, bé ja fa 2 anys que va ballar una nina i quan va ballar li vaig veure unes qualitats per poder aprendre el que jo feia, que és la Maria Magdalena, que ella també és la que està de vora jo tot ho tens. La Maria Magdalena fa 2 anys que ve i li vaig demanar quan va acabar de ballar, em va dir m'ho he de pensar, ho entenc, perquè quan veus un marrón t'ho has de pensar. Jo quan m'ho van demanar no ho vaig pensar, vaig dir bé, vale. Però clar, jo tenia 20, no sé, no tenia que afirmar i bueno, aquesta nina m'ha dit m'ho he de pensar i m'ho va dir després, des que ha de bastant de temps, jo vaig pensar, me dirà que no, i me va dir, ho vull provar. Jo vaig estar molt contenta perquè és una nina molt ordenada i la salut per part d'aquí, ella jo crec que em pot aprendre. No s'aprèn d'un any, ni 2 ni 3, molt. Jo vaig estar molt d'anys de veure Anna Maria Vives, que és la que me va ensenyar, jo vaig estar... no sé, 15 anys. I temia, ho dia, que ella no hi fos. Perquè de quan se'n vagi, com ho faré? Tot això que ja dus, perquè jo ara ja ho duc tot sense apuntar-ho a cap paper. Però clar, ella ho feia i jo ho havia d'apuntar tot un paper perquè se m'oblidava tot. I això sí que ho temia. Ara, la salut de... ho tema cosí, ho tema compromís a venir cada any, aquí és allà on hi ha el problema. Perquè molta gent me diu, jo l'any que ve puc venir a ajudar-te a cosir. Jo això no m'interessa. Jo m'interessa que una persona jove me digui, jo vull aprendre a brodar les capetes.
2: Que hi compromís.
5: Que n'aprengui i que me digui, jo cada any vendré a brodar les capetes fins que el meu cos digui, basta, que és el que han fet aquestes dones, que estan fent, perquè hi ha una dona que té 81 anys. Són majors i ho fan superbé. Però, clar, necessitem que qualcú jove... no que em vulgui prendre, perquè és un tema de voler aprendre-ho i voler dir jo vull fer perquè jo vull que això seguisqui endavant. Si no, no sé, jo me farà molta pena, perquè jo és una festa que estim molt i cada any dic, quan acaba cap rebentada, i dic, l'any que ve ja no ho faré més, i ho faig. Però pot passar.
2: Pot passar.
5: Perquè, a més, no esperis res de ningú. No sé si m'entens.
2: T'entenc, però...
5: Nosaltres som el que som. La Magdalena, la Maria, en Pau, nosaltres, o músics, que són molt importants.
2: Sí, Cora Maranda.
5: Colònia, i punt. I la gent que balla, les famílies. Les famílies, per jo, és superimportant. Les nines, les famílies que s'impliquen, perquè quan les famílies venen i beben el que és, diuen, no me pensava mai que això fos així.
2: Clar.
5: Perquè van sortir les àguiles, ai, sí, que guapes, ai, sí. Tal.
2: No, van ser feina aquí darrere.
5: Sa mare, jo no me pensava mai que això fos així. Elles, inclús, la Marta, que és una nina, ha vist la quantitat de gent que hi ha. Això no és. Igual com s'ha perdut compromís en tot, avui en dia, és així. La gent jove... Però
2: creus que realment la tradició cor per ell?
5: Bueno, mentre aquestes dones puguin venir... Perquè jo he vist relleus en aquestes dones, he vist gent morir, gent que cosia quan jo vaig començar, que fa 25 sí. anys, 25 anys, cosia gent que ja no és, que s'han mort i han hagut de cercar, i tot d'una, però clar, és gent més major, pensa que és un tema també, jo ho entenc, la gent posa per davant, un any cau per Sant Joan, no pots anar a Sant Joan, has de cosir. I no pots anar, i no passa res. A jo no me passa res, però avui en dia les prioritats són unes altres.
2: I és molt relatiu, cada persona té les seves prioritats. I...
5: Per tant, la salut, no ho sabem, no sé. De moment hi som, fins que hi siguem.
2: Bé, esperen que no... Perquè jo vos dic, com estem, com gent, com persona no pollencina, doncs puc dir que vaig a Rou de Mallorca i quan dius les àguiles, tothom sap que es pollença. És a dir, perquè aquesta història sí que és vera que ve de té origen medieval,
5: sí.
2: Però se va fer a altres indrets de Mallorca, curiosament. Sí, el que passa que és un lloc arrelat és aquí a Pollença. Per tant, és que perdes les àguiles de Pollença, és com perdre
5: un
2: braç, quasi.
5: Però, si un dia passa...
2: Esperen que no.
5: La gent dirà, i les àguiles?
2: No,
5: les àguiles jo crec que sortiran. El que perilla
2: és tot el tema de
5: no, perquè ballar i tal, vulguis o no, és com la dansa de cavallets, que és més fàcil, troba gent, balla. És tot aquest tema d'anar a recollir l'oda. Inclús gent que a jo m'ha fet comentaris, i per què no poseu bisuteria? El dia que això passi, jo no hi seré.
2: Però és que això és com...
5: Perquè és que és com a no entendre el protocol d'aquesta festa, que és tot això, és tot, és el ball, és la música del corpus, la música de la processó, la música és...
2: Tot, s'emocions, carrerons... Jo la sent
5: i és que m'emociona. Mm-hmm. Bueno.
2: Sí, jo t'he dit quan t'han començat en els acords de cor de Miranda, que jo t'he dit, me poses pel de gallina i no som pollancí. Per tant, és que no importa si siguis de pollancí, perquè t'emociona una tradició.
5: Mm? No, què va.
2: És a dir... I ara pegarem també, com que mos hem d'allargar, i vos faré un parell més de preguntes. Quin moment de la processó, a vosaltres vos ha dit que les àguiles, i també en Jaume, que no ha xerrat quasi no ha dit res, quin moment de la processó creus que serà més emotiu per vosaltres? Perquè penseu que començau de l'iglesi, després aneu a sortiu, feis mitja processó, com ha dit Naina, dins l'iglesi, després sortiu a la plaça Major, ja a la plaça, i després agafau carrerons antics. Quin moment pues, pot ser més especial? Després, inclús, per mi feix, si no vaig equivocat, m'he preparat un poc per damunt, i si no vaig bé, m'ho corregiu. Després, quan heu acabat la processó, bona nau, a fer actuacions, això encara se fa, actuacions particulars a cases, entenc no. Que la vostra família, no, ja no se fa això.
5: Ara van, Jaume Potxerom.
2: Jaume Potxerom.
5: Van a l'Ajuntament?
2: Sí.
5: Anau a l'Ajuntament? No, el dia del Corpus.
2: Jaume, xerren el micro, que pregui.
5: El dia del Corpus.
2: Tenim un Sant Joan Palós ben tímid.
5: Tenim un Sant Joan Palós. No veus,
2: eh? No sé que no veus, ja me consta. Quan fora micro no veia.
5: Van a l'Ajuntament, després van... Un temps anàvem a la residència, però ara, com que acaba molt tard, ja no hi anàvem. Se va com aturar el temps de Covid i ja va ser com a l'excusa. Van a l'Ajuntament, després van a Cau Rector... I després van a... Això depèn d'ells. Hi ha anys que se fan a cases de les famílies i anys, ja fa molt d'anys que se fa un claustre i ho fan
2: tot. El refresca tot, després, ho feis aquí tot.
5: Sí, això és cosa seva que se
2: posa d'acord. Deixa'm veure de totes maneres, o sigui que seré aquí.
7: T'has convidat
2: aquí sempre. Clar, no, a més, després de 24 anys que ja toca, ja és ben hora. Què dic, 24? Després de 40 anys que el vaig veure. Jo tenia 7 anys quan el vaig veure per aquí. Jo crec que podem seguir un poquet, si vos pareix. Per exemple, sobre selecció, no, ja n'hem xerrat de selecció, xerrarem de sentiments, que crec que és una cosa molt important. Sí. Per exemple, vosaltres dues, com a germanes, ara és un sentiment diferent, perquè ja m'ho dic que no és la primera vegada que se donen el cas, que són dues germanes les que ballen. No. I més va haver dues bessones, crec.
5: No, que un té les bessones no entraven en sorteig. Les bessones ballaven les àguiles directament. Això... fa molt d'anys, d'això. I un any, i clar, què va passar? Que és que va haver un moment que teníem bessones cada any i varen dir, mos varen reunir un poc el que és l'obreria, perquè tenim una obreria, i varen dir això, s'ha d'haver acabat, perquè ara hi ha moltes bessones. I ho varen llevar. Perquè jo també pensava, jo crec que els hi fa la mateixa il·lusió a unes bessones que a unes germanes,
2: totalment.
5: Que a unes amigues.
2: Totalment.
5: I al final van dir tothom sorteig
2: i, sorteig,
5: i
2: sí,
5: ja
2: sí.
5: Està.
2: I bé, vinga, expliqueu-me, amb sentiments, que heu sentit vosaltres, perquè vosaltres, clar, com a germanes hi ha el vincle efectiu, hi ha el vincle família,
6: sí.
2: A part de la moció que hi pugui haver. Me'n conto mos un poquet.
6: Jo, un guany, ha estat un any superguapo, ja per compartir aquests moments de la meva germana, que ha estat a vegades un poc de baralles, però sobretot ha estat de rialles i de dir, bé, és igual, Marteta, vinga, vamos, o Ana Marta, jo, vinga, Julieta, res, vinga. I també per la meva família, bé, la nostra, externa, és com que s'han juntat tant aquest any que un sentiment, és veritat, perquè quan se va morir la meva repredina, vam deixar de veure la processó i potser la veiem de passada i ja no va ser el mateix. I aquesta festa sí que ja me recorda molt de la meva repredina i que s'hagi juntat tota la meva família en guany, però ja està el més guapo, perquè he tornat a sentir aquest vincle que tenia quan ella hi era aquí i també cada any la processó passa per la nostra repredina. I és superguapa.
2: Serà molt emotiu, ho hem volgut dir d'això, perquè els llogui brillen, de emoció, i això és molt, molt especial que passi aquí en directe. Digue-m'ho, tu?
3: Jo crec que ha estat molt guai, com a poder compartir això amb la Júlia, perquè és com a... No és com amb una amiga, sinó és com a més sentit.
2: Crear vincle, clar. Sí, sí.
3: I no sé, també compartes que això que ha dit ella, de, que s'ha juntat a la nostra família, també les dues bandes, també la família de mon pare i la de mon mare, tots compartint tots els moments.
2: Com que en Jaume no xerrat gens, aniré per en Jaume. Sobre el personatge que ha de representar, que és en Joan Pagós. En sabies res de la història? En més o manco t'havien contat qualque cosa?
4: No pots, en sabia molt.
2: Poca cosa.
4: Jo quan sabia que havia de representar en Joan Pagós, vaig demanar qui era. Però me varen començar a explicar, ja d'escús m'explicava una història diferent, i això ho deixarem fer, perquè no n'hi ha ja que m'ho quadri. I ja tampoc... Ja he pogut investigar, sabia que representaves en Joan Bautista, s'ha acabat, però d'aquí vaig dir, va, pues ja està.
2: D'aquí m'atur i ja no sé què és que investigant.
4: Sí, bastament tenia d'aprendre-ho bé.
2: I tu m'has dit que esteu... Crec que ho has dit en el principi, però ho recordarem per si un cas... O sigui, tu no has entrat a sorteig, tu has anat directament, te vas oferir, no és així? Passa... Sí? Bueno,
4: demana.
2: O te van venir a cercar.
4: En realitat, jo vaig rebre una trucada i m'han dit, escolta, Jaume, mira, que hi van sortir les àries. I no

0: aquí una xica. Mm-hmm. I d'ahir, tindrem
1: sí, hi ha relleu.
0: Hi ha relleu, hi ha cantera, hi ha cantera. Espera, i d'àguiles també, supos, eh? La processó comença, si no vaig equivocat, a les 6. Bé, a les 6 és l'ofici.
1: No, a les 6 i mitja és l'ofici. Uh-huh. Abans d'això jo no me volia oblidar, és que tinc una llista, perquè ja, després se m'oblida i me sap molt de greu.
0: Totalment.
1: No podem deixar passar també la persona que les pentina, perquè és un pentinat molt complicat, posar la corona. És una xisca de la peluqueria xisca, que ella fa molt d'any que ve. També la va ensenyar a Geroni, que era una dona que la va ensenyar ella, que me va pentinar jo, i va ensenyar així que no la vull deixar d'anomenar perquè ve, i ve també les tres, perquè les començam a vestir les tres.
0: Heu d'anomenar tothom.
1: No, jo ho dic perquè és que me sap greu després deixar gent i sí, me sent malament, però no és que ho faci posa, jo som un poc despistada amb aquestes coses. I després també hi ha en Mateu Bravo, que és el que s'encarrega de coordinar tot lo d'Upalio, que és bastant complicat de dur. I crec que no me deia ningú més. Bueno, després...
0: Lo d'Espali, que dius tu, no van ses àguiles, però és el que va ser custodi.
1: A la custodi. Mm-hmm. La custodi sí que la duen companys seus, que sí, suposo sí, que sí, ja han requetat amics.
2: Correcte.
1: Però Upalio és... Com que hi ha fills, hi han de pujar, hi han de baixar, i els han ensenyat, i...
0: I l'itinerari que feix, que és pels carrerós antics, diguéssim, per quin carrer es nau? Per sí, sortiu a la plaça Major i després que agafau el carrer...
1: Surten, no t'ho puc dir tot l'itinerari, perquè no el me sé, però...
0: No te preocupis, però...
1: Surten, pugen cap a un carreró, cap a l'Humoina, després crec que pugen cap a Montició, volten per lo que és tots els carrers d'aquí darrere, Joan Giraut i tot això, donen la volta, tornen a entrar a plaça, i van cap a la altra banda,
0: sí,
1: cap aquí a la seva Joan Predina, Joan Quiet i Metge Sureda, carrer Major, i després tornen a entrar a l'Iglesi. I després a l'Iglesi acaba el que és la cerimònia, perquè no ha acabat fins que no torna a entrar la custodi, i després ja sí que ja és com
0: a més
1: vistes.
0: I després una vegada que entra la custodi, que ja ha acabat, torna a ballar davant la custodi? No, ja no.
1: Ballen quan entra.
3: Sí.
1: Això ho podeu fer.
0: Quan entra.
3: Sí.
1: Que boig jo no heu.
3: Ai, sí.
0: Que jo havia sentit qualque cosa, però vos l'he demanat, i jo me sonava que quan arriba la custodi feis qualque cosa, feis un ball especial.
3: Sí, sí. Bé, nosaltres arribàvem antes que la custodi i mos col·locàvem un poc més darrere de l'entrada de l'Iglesi.
1: Sí,
3: Sí, com a un gir. I bé, quan veiem arribar a la custodi, mos començàvem a genollar en terra, fins que arriba la custodi, fa com a un...
4: Una reverència.
3: Sí, com un...
0: Vos contestes a la reverència.
1: Sí, com una equipada.
0: Sí.
3: Sí. I entra cap a l'Iglesi i quan acaba d'entrar, nosaltres mos aixecam. I ja esperam a la senyal d'un músic per acabar.
0: I Sant Joan també hi és?
1: Sí.
0: També va allà.
1: Ell sempre està de vora elles.
3: Sempre. Bueno, però s'atura,
2: sí,
3: no?
2: Sí, s'atura. No, ja en aquest moment... No.
0: Sí, perquè el ball és un poc...
2: de vora elles i s'ha acabat.
4: En Jaume ha practicat molt aquest... aturament, cap un costat.
2: Se m'adona molt
0: tu fas reverència,
2: també.
0: Possiblement, també
2: s'adona
0: no sé, ara m'he quedat...
1: Jo, no, fa molt d'any que ara, no ho veig, això, perquè...
2: Ara deien elles que durant aquest moment de la custodi, sí, elles sí que continuen ballant, fan aquesta reverència, llavors es posen dret. Clar, Sant Joan Palós està de vora amb elles, però està de vora.
0: No fa reverència.
2: No, està aturat, està... I que és el que se m'adona millor, això se m'adona molt bé, ho faig amb molta planta.
0: Bé, jo després t'ho diré dilluns, com que ja ho hauré
2: sí,
0: vist,
2: sí, sí, sí,
0: ho podré comentar. Ho
2: sí, agrairé qualsevol comentari.
0: Sí, sí. Idò, si vos pareix, recordem l'horari de sem... Jo aquí tenc, tu me dius que la semissa és a les 6 i mitja. Jo tenc aquí a les 6.
1: No, 6 i mitja.
0: És incorrecte, idò, hauran de modificar.
1: 6 i mitja, perquè mos començàvem a vestir les 3, i a les 6 i 10 surten del calvari i elles baixen caminant ja en processó, bueno, sí, la família i tal, i comença a les 6 i mitja.
0: 6 i mitja, l'ofici.
1: L'ofici.
0: I la processó just després.
1: Després, depèn del que pallar.
0: Depèn del sermó, perquè depèn que ve el rector.
1: Hi ha un convidat, me va dir, no me facis dir qui és, però no sé què ve qualcú. I després l'ensai general sí que és divendres.
0: I feis un ensai general divendres.
1: Sí. Sí.
0: En tota la vestimenta ja m'ho dic que no, sinó que en part.
1: Joies no,
0: però el que és...
4: Una capeta i una falda.
1: La falda de davall i l'àguila, però més que res és el primer contacte amb un músic, sobretot perquè ballaran ells tres amb un músic i amb la gent, i perd una mica aquesta por escènica de sortir. Jo crec que és un dia que estan ben nerviosos.
0: Sí,
1: sí, Perquè després, el dia del Corpus, entre qui els vestim i què tal, i que ja han passat tantes hores que, i que els hi fa mal el cap, i

0: i que això me molesta i que no sé què, unir-vi ja són d'una altra manera.
1: Ja són d'una altra manera.
0: Però
1: a més, és que no se nota, no se transmet, és veritat, ja he vist imatges i se veu tan, no. tan natural tot, o sigui, tan ben estudiat, per una altra banda, perquè hi ha moltíssima gent darrere, que sí. No només és vorero.
0: No.
1: Sinó que hi ha molta aquesta gent darrere. I doncs, si vulgueu dir qualque cosa més que hagi quedat pendent i que ara vulgueu dir, pues, aprofitau els micros de Ràdio Pollença i deis... Digue-ho fort
0: perquè... Bueno, no, que jo crec que no han de dir res, però suposo sí, que estan no. agraïdes a la molt gent que col·labora i ja està.
2: Sí, sobretot.
0: No res més. Elles han per la meva banda han estat molt bones de dur i sa mare. Amb en Jaume he tingut més poca relació perquè ho dic el Vestesqui ja li clavaré col i agulla. Però...
1: te posarà en band, idò.
0: No, però bé, com que també ja el coneixia, no...
2: Sí.
0: Però bé, molt bé. Les famílies molt... la gent que col·labora quan se topa amb famílies que són agradables, pues és molt agradable.
1: Sí.
0: I això és molt important. Perquè jo crec que ho vincle en les àguiles sempre és.
2: Sempre és
0: després, elles sempre se'n recordaran.
2: Sí. Nosaltres el que estàvem dient ahir que anàvem cap a l'ensai, dic... Ai, això serà com un dia de la comunió. Saps? Com un dia que ets la protagonista i dius, ja sabràs un dia i tu és més.
1: Bé, però ho podreu contar. És a dir, miren a Naina.
2: Sí, que és espectacular, superguapa.
1: Quedareu molt enregistrades, perquè estem a l'època que tot s'enregistra moltíssim. Per tant, quedareu ben enregistrades i la vostra repredina segurament que d'allò sigui el bonà i passareu un moment emocionant. Si no teniu res més que deixem aquí... Júlia, Marta, Aina, Jaume, molta sort per aquest diumenge del Corpus i que sigui tot en tota la segona idea que se mereix aquesta fantàstica festa que és el Ball de les Àguiles i de Sant Joan Palós. Gràcies per ser aquí.
0: Gràcies.
1: Pel cap vespre. Adéu.
2: Adéu.

0: Llosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
1: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
3: Dotze i vint, arribam a la darrera hora d'aquesta fil per randa i ho farem parlant d'esports. Ja vos hem dit que avui faríem un repàs en aquesta àrea i per això mos acompanya un regidor d'esports, Mateu Togores, bon dia.
4: Bon dia.
3: I un tècnic de l'àrea, també ho siguia, molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Bé, nosaltres a l'informatiu cada dia tenim una secció neta d'esports i a part de contar el que fan els clubs esportius del nostre municipi, que n'hi ha molts i tenen molta activitat, sempre també recordam, en Tomeu mos va enviant a la ràdio informacions perquè anem anunciant i aquest dia estàvem anunciant també ja les activitats d'estiu, bé, ja fa estona que també anunciàvem les inscripcions de cara a apuntar-se a les activitats i ara en farem un repàs, però bé, el que s'ha anunciat aquesta setmana és l'obertura de les piscines i la d'un moll, l'esperada obertura de la piscina del Port de Pollença després de les obres de millora. De començar parlant per les piscines, per les obres de la millora de la piscina d'un moll.
4: Com vulguis, podem Vinga. Començar si vols per,
3: Vinga,
4: per les
3: piscines. Vinga, el que s'ha fet en aquesta piscina.
4: Bé, si em cas faré un poquet d'història de, sí. de les obres d'aquesta piscina. Vàrem... en un seu moment vàrem veure que hi havia un problema greu en un forjat de la piscina, la part, perquè mantenia la part que sustenta la piscina, pues, per una qüestió de filtració d'aigua que és en cloro, pues, va atacava les vigues i havien de fer una activació urgent. En un seu moment des d'urbanisme varen preparar, diguéssim, com dir aquesta actuació, se va fer la licitació, però varen tenir un entrebanc que és la primera licitació, però no hi va haver cap empresa. Això va ser l'estiu, o abans de l'estiu. Posteriorment varen fer una segona licitació d'urgència i varen tenir ja l'empresa va començar les obres. Per tant, ja varen donar un cert retard a l'hora de per acabar aquestes obres que s'ha veure greujar per també en problemes que varen sorgir quan se va anar fent l'obra. La qüestió és que l'obra va ser un reforç d'un forjat i després un canvi de tot el que era l'enrajolat de la piscina. Crec que el resultat ha estat ha quedat bastant bé, o nosaltres creiem que bé, diria, i un dels problemes, un dels retards que vam tenir va ser després poder tornar a posar en marxa tot el que és la piscina, tota la maquinària i la neteja de la piscina, perquè una obra d'aquesta característica, una obra tan gran, després pues, tota la instal·lació en van quedar amb pols i bé, lo que quan acaba una obra de Piqué Predés i tot, més o manco des que varen acabar l'obra, no sé, també m'ho pot recordar, però crec que hem estat un mes, més o manco, per poder obrir un mes i mig. Després varen haver de començar a fer anàlisis de l'aigua de la piscina perquè estan en condicions i una vegada, segons normativa, una vegada que tens l'aigua adequada, diguéssim, ara han de passar 15 dies per poder obrir i tot aquest termini mos han unduit a obrir ara per primer de juny. Però per lo que mos han arribat els usuaris, pues, estan molt contents de com han acabat aquestes obres i com està la piscina amb un enrajolat que és... davant tenia un problema pues, que rellisqueava bastant. Aquestes són rajoles de posta per piscina, són bastant àrides, és un material que quan està banyat no patina gens i bueno, estan contents de com ha acabat. Segurament falten polir detalls i algunes cosetes que sorgeixen quan se fa una obra, però per lo que mos, el feedback que mos arriba és que ha estat positiu. I hem aprofitat ja per obrir la piscina de Pollença. Enguany també de 1 de juny estarà oberta tot 4 mesos, des de juny fins a final de setembre. Hem afegit un mes més a l'obertura, 15 dies, precisament era aquesta la raó, bàsicament aquesta és la raó, 15 dies abans de juny, començàvem a mitjan juny, doncs començàvem ara 1 de juny i acabàvem a mitjan setembre i ara acabarem a final de setembre, perquè creiem que de més s'ha vist que el mes de maig ja feia una calor considerable, doncs, poder tenir més temps obert aquestes piscines i que siguin un punt on la gent se pugui anar a refrescar amb aquestes onades que tenim de calor darrerament.
3: Després parlarem d'aquests horaris per anar a fer la natació lliure, però si parlem de les classes de natació, dia primer, aquest dilluns, també se va obrir un termini per les inscripcions a la natació d'estiu dos usuaris d'hivern, és a dir, que tot i que l'hivern passat, a causa de lo que ha explicat el regidor d'aquestes obres, estava tancada la piscina, se mantenen en aquests usuaris d'hivern de l'any passat que venien. Perquè després hem vist que ja per nous usuaris s'obriran dilluns que ve les inscripcions, dia 8.
4: Sí, se mantenen aquests usuaris antics, perquè de totes formes nosaltres ja teníem fet, vàrem fer una preinscripció d'hivern, perquè els nostres comptes eren no estar tots els mesos tancats, ja havíem fet una preinscripció, però entre la preinscripció que havíem fet i els usuaris que tenim d'anys anteriors és el que estem utilitzant per donar aquesta prioritat ara aquesta primera setmana i després seria per nous usuaris, per aquests nens. Tomé, tu comenta que mos has dit com estan aquestes...
3: Les inscripcions, perquè
5: fan via,
3: no?
5: Per allò que m'han dit na Teresa i na Antònia, ja fan molt bona feina des del seu lloc de feina.
3: Les saludam des d'aquí, eh? Que venguin qualque dia.
5: Des del seu lloc de feina. D'adults hi ha un 75% ja de places ocupades, d'usuaris que tenien la prescripció feta de l'any passat, i de nins hi ha un 60%, més o menys. S'ha dit que hi ha una major demanda per nins més petits, de 3, 4, 5, 6 anys, i que sí que tenim més places a nins de 8, 9, 10 anys, que són una mica més gran. Està tothom convidat a apuntar-se.
3: Aquesta primera setmana conta imparantits usuaris, a partir de dilluns s'obri a tothom, en nous usuaris. Estan parlant de classes de natació en un moll o també Pollença?
5: El que hem fet en guany és dur una línia de classes durant l'estiu en un moll, perquè hi havia una demanda a Pollença de que la piscina la gent la volia més per una zona d'esbarjo i, per tant, per no tenir tots els carrils ocupats per classes, hem decidit dur una franja horària cada dia en un moll i així tenir aquest espai perquè la gent pugui venir a nedar de manera lliure.
3: I per apuntar-se s'han de posar en contacte a l'àrea d'esports, telèfon, correu, també?
5: Sí, telèfon o correu, després també fem molta feina a la pàgina web, que si posau esports, Pollença, surt tot i allà penjan tota la novetat de les activitats, de preinscripcions, de lo que sigui. I podeu cridar en un número de l'àrea en qualsevol moment.
3: Molt bé, de memòria te'l saps?
4: I també, ara els te puc llegir, no els ho tenc aquí.
3: Ah, el Mateu no el dirà ara.
4: I també hi ha l'aplicació per fer les reserves de natació també, o de qualsevol altra activitat, de pàdel, de tennis, sí. Qualsevol. Tenir l'aplicació fa agilitzar també aquest tràmit, perquè tenim l'aplicació i després tenim la plana web, són dues.
5: És a dir, primer l'usuari s'ha d'inscriure com a usuari d'un poliesportiu, a partir d'aquí nosaltres li fem descarregar-se una aplicació amb un usuari i una contrasenya i aquí se pot reservar tant carril de natació com camp de futbol, com pistes de pàdel, de tennis, de tota l'oferta que tenim. I ara, Mateu, si vol dir un número de
4: tenim
5: telèfon.
4: Tenim un telèfon de pavelló, seria 663-96-33-49, 663-96-33-49, un poliesportiu de... ludopoli esportiu seria que és el que està el telèfon de dalt, que de vegades, però de vegades tots dos són accessibles des de la mateixa persona. 663-96-33-82. I després tenim el duport de Pollença, la que porta piscina, 672-39-46-88.
3: I el correu esports@jpollenca.net i això aneu a la pàgina web de l'àrea d'esports i trobareu tota la informació de tot el que fan. Hem començat parlant de piscines i de natació. A lo millor vos podem recordar també els horaris per la gent que hi vol anar a nedar lliurement, sense classes a la piscina, en un moll. Està obert de dilluns a divendres de les 7 de matí a les 9 de vespre i dissabte s'obrin...
4: Les 9 i mitja.
3: Ah, jo tenc de 8 a 1 i de 4 a 8. Ara no ho tenim bé?
4: No, de dilluns a divendres de 7
3: a 9 de vespre.
4: A 9 i mitja.
3: Ah,
4: a
3: vos...
5: 9, crec.
4: I aquí, sí. Que per a 9 i mitja.
3: No, idò, no, dic...
4: perdoneu. Idò, veu una correcció en aquest.
3: Tenim dissabte de 8 a 1 no. I de 4 a 8, diumenge i festius tancats... A Pollença de dilluns a divendres de 9 a 8, dissabte i diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja i de juny a setembre a Pollença estarà obert cada dia de 10 i mitja a 6 i mitja. Això és el que nosaltres dèiem, però bé, sempre contacteu a l'àrea d'esports. I com dèiem, hem començat parlant de natació, però hi ha altres activitats esportives, també d'estiu, que en aquest cas ja se varen obrir per als usuaris d'hivern, ja se varen obrir més per les inscripcions, per tant un nou usuari s'ha obert aquesta setmana. I Tomeu, si mos vols repassar un poquet quines són aquestes activitats que hi haurà a l'estiu i si queden places.
5: Bueno, les activitats de l'estiu són les mateixes que d'hivern, és a dir, feim pilates i després es posa't en forma i millora de forma física. El que fem amb l'estiu és reduir el número de franges horàries que oferim perquè tenim una disminució d'usuaris que volen venir i donem, oferim dilluns i dimecres a les 8 i mitja de matí fins a les 9 i mitja i dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 8 a 9 de vespre. A l'hivern fem dues franges aquest vespre que és de 6 i mitja a 7 i mitja i de 7 i mitja a 8 i mitja. Tant pilates com millora com posat en forma té una gran demanda i està tot ple i tenim llista d'espera. La gent del poble se vol estar en forma.
3: La gent de Pollença és molt deportista.
5: Sí.
3: Perquè a part de avui estan parlant de tot lo públic i lo municipal, però tenim molt d'espais privats que també estan ben plens. Bé, si parlant de les estades, ja nosaltres ja fa unes setmanes o un mes que se varen obrir les prescripcions de les estades i del parc de juny i setembre. També hi ha llista d'espera?
5: Bueno, en el parc de juny i de setembre el que hem fet és que teníem un número de places i l'hem augmentat un poc perquè no hi hagi llista d'espera, és a dir, hem acabat les inscripcions que teníem. Recordar que són un parc de juny de dia 22 a dia 30, són 5 dies, el que dia 29 és Sant Pere i el festiu, i no n'hi ha, i part de setembre és de dia 1 a dia 4, si no vaig errat. Vale, també està en plena. I les estades en guany també hi ha hagut una gran demanda, tenim tot ple també, tenim 667 usuaris, una mitja de 333 per mes. I el que hem fet és omplir i intentar col·locar tothom que mos ha demanat.
3: Ja teniu l'equip de monitors.
5: Bueno, l'empresa...
3: És una empresa que ho gestiona, menys si mos voleu explicar.
5: L'empresa que ho gestiona, que té la licitació, està fent feina, nosaltres el que fem és col·locar un INS per edats i li passam a l'empresa la demanda que tenim. I l'empresa és l'encarregada de contractar un monitors.
3: Quines edats són les estades? Són més petits, després quan arriben a una certa edat se'n van a punt jove i quan arriben ja a una altra certa no volen anar enlloc. Mateu, les edats...
4: Jo les edats crec que és...
5: De partir de 5 anys fins a veure, diria, 13, 14, 15, va depenent un poc de la demanda que tenim a nivell de grups. O sigui,
3: sol haver més demanda de més petits, no? Però també per la conciliació familiar molt de pit les estades.
4: Sí, perquè el Punt Jove crec que cobreix dilluns, dimecres i divendres.
3: També són tres dies, però ja són dies, més grans.
4: I són un poquet més grans. Diguéssim, aquesta, nosaltres, jo crec que... No sé si és fins a, exactament fins a sisè de primària, que nosaltres i el Punt Jove cobreix des de secundària. Ara ho dic, això ho estic dient de memòria, però bàsicament és això. A veure que, diguéssim, aquesta part... Però jo vull remarcar una cosa, que és que aquestes estades no només són una guarderia de nens durant els mesos d'estiu, sinó que diguéssim, fan activitats programades i no només és allà que els guarden i s'acabaren. Que són unes estades diguéssim, d'una certa qualitat, un nen surten, fan moltíssimes activitats.
5: Fan una excursió per setmana.
4: Fan, és a dir, no se queden dulç allà en un pavelló i dir, bueno, tenir una hora de piscina, de fer jugueu o el que sigui. Està tot, ho tenen tot molt
3: clar,
4: programat,
3: ja
4: i crec que després soluciona aquest problema de la conciliació a un municipi turístic, que un mesos de juliol i agost, hi ha moltes famílies que fan feina, tant el pare com la mare, perquè necessiten aquesta ajuda.
3: I el pare de juny i setembre va anar molt bé per això, que era quan ja havia acabat la classe fins que començaven les estades.
4: Exactament. Remarcar que diguéssim, paguen una quantitat però aproximadament deu rondar un 50% del cost, més o menys no ho tenc aquí ara números exactes, però que és l'Ajuntament, diguéssim, que dedica recursos en aquestes estades.
3: Idò, activitats d'estiu, podem repassar també, o podríem parlar un poquet d'aquest temporal de vent que hi va entre finals de març, principis d'abril, que va afectar molt de llocs i va afectar a les instal·lacions municipals, a les pistes de pàdel, de tennis, a on més va afectar i què és el que heu hagut de fer.
4: Bé, aquest temporal va ser un darrer dia, va ser de dissabte a diumenge, un darrer diumenge d'un mes de març, un dia que feia la cursa a Tomí, pues m'ho van telefonar de que havia caigut tota una sèrie de coses i després, qualque dia després, ni la setmana següent, no sé si era de dilluns o dimarts o de març o dimecres, no ho tenim molt clar.
5: De dilluns a dimarts.
4: De dilluns a dimarts, va continuar i van caure, se van afegir alguna cosa també a caure. Quin problema van tenir? Pues que dues pistes de pàdel van caure vidres i van caure part de l'estructura metàl·lica. Després van caure també unes proteccions de dalt de la piscina, de la coberta de la piscina, laterals, això no tenia sense massa importància, i després tota la part de les reixes, de les requilles que hi ha, que donen a un carrer que és Vicent Boades, que donen des de la pista de tennis. És a dir, se varen doblegar tots els palos i varen caure tota l'estructura va caure en terra. A més d'algunes cosetes a l'escape park de barreres també que probablement eren barreres que varen rebre vent però que probablement tenien qualque problema d'oxidació i això va ajudar que caiguessin amb més facilitat. Bé, totes aquestes coses que varen haver de fer, primer de tot varen fer un peritatge d'un mal, nosaltres també ens varen preocupar d'anar demanant pressupost a distintes empreses, les empreses que diguéssim que mos varen, una que és la que mos fa un manteniment de les pistes de pàdel i l'altra una empresa una ferreria de Pollença que treballa normalment en el manteniment de totes aquestes xarxes o requilles de ferro. Una vegada vàrem tenir un pressupost i arribat a la proposta de la assegurança que mos cobria, no va cobrir totes les despeses i mos vàrem haver de posar a encarregar aquestes obres. I estàvem amb això, algunes s'han pogut cobrir perquè eren coses feines més senzilles, i mos queda ara per licitar un contracte menor per la pista, per una pista de pàdel. És a dir, hem mirat d'arreglar tot el que podíem per posar en funcionament ràpidament el pàdel. Ara ja mos havíem quedat en dues pistes i ara en tenim tres d'operatives, i malauradament de la d'Uternis estem esperant que arribi aquesta requilla de la península, perquè no sé, hi ha complicacions en l'arribada de materials, és l'únic que puc dir, perquè ja només estan pendent de la col·locació de les requilles, ja estan posades totes els posters metàl·lics, i estem amb això, però ha estat una... en el pressupost que tenim ha fet, perquè crec que la despesa és bastant considerable econòmicament.
3: Despeses que clar, no estaven comptabilitzades, aquestes d'emergència
4: Estan xerrant de l'ordre d'uns 40.000 euros.
3: 40.000 euros. I doncs, ja que parles de pressupost, Mateu, per recordar que dijous passat se va aprovar inicialment el pressupost en el ple de maig, podríem xerrar un poquet com serà el pressupost de l'àrea d'esports i un poquet cap a on aniran les inversions i de quines xifres estan parlant.
4: Bé, faré una mica també una mica de com hem elaborat aquest pressupost. Sí. Digues, som a final de l'any passat, vàrem demanar una a les empreses que ens fan un servei professionals, perquè ens entenguem totes aquestes, tot el que hem xerrat ara d'estades, de pas, de natació, de pilates, de posar-te en forma, totes aquestes activitats que organitza l'Ajuntament i que té cedit a l'explotació una empresa, l'explotació no, fer la feina, perquè nosaltres som els que cobrem les inscripcions. Una vegada fet això, a partir d'aquest pressupost, o el pressupost de vigilància, que també és un pressupost considerable, la neteja...
3: Vigilància, te refereixes a vigilants en els poliesportius?
4: Vespres, claro, perquè el que hi ha vespres tenim un servei externalitzat d'auxiliar que fan una sèrie de persones que el que fan és que donen l'entrada, gestionen si un té una reserva, si han d'encendre llum, si els han de pagar llum, si han d'obrir una porta o un club, si han de fer qualsevol cosa.
3: Sempre
4: hi ha de vacar el cul allà. I una vegada nosaltres vam tenir pressupost, i a partir també de les despeses de com vam tancar l'any 25, sobre quines despeses van tenir, doncs vam intentar les mateixes partides, no hi ha hagut cap canvi de partida, vam intentar quadrar un pressupost que en principi diguéssim, un total és el mateix que teníem l'any passat. Aquest pressupost bàsicament dona, hi ha una part d'inversions que en principi havíem previst en 30.000 euros, crec que no recordo que la partida, però en tot el que és, diguéssim, manteniments i això, pues, vam mantenir unes quantitats per l'estil, i després mirar a veure si podríem aconseguir, en qualsevol moment podem aconseguir, com vam aconseguir ara que xerrem d'aquestes obres que hem anat fent, una subvenció del Consell de Mallorca per la millora de les instal·lacions, perquè donant tant de serveis a l'àrea d'esports, que bàsicament té un pressupost el gastam en el funcionament quasi ordinari,
3: el dia a dia manteniment,
4: pues, tot això, i hem de recórrer a altres, diguéssim, altres maneres de financiar. I he de dir que des que vàrem entrar l'any 23 fins enguany hem augmentat, jo ara no t'ho puc dir exactament en percentatge, però sí que hem augmentat, i quan arribam a final d'any més o manco mos quadra el pressupost i ho gastam el 100% de lo que tenim pressupostat, queda gastat, ben que dir. És un pressupost que és per anar funcionant i després intentar treure per altres d'altres administracions o d'altres maneres pues, per poder dur a terme millores que suposen una inversió molt més grossa.
3: Clar, i tot aquestes millores, si vols, en podríem parlar, bé, de la piscina ja ho vam comentar, però si m'ho anem en un camp de futbol, perquè si parlem de les instal·lacions municipals, tenim el poliesportiu de Pollença, el poliesportiu d'Humoll, i camp de futbol d'Ubercuix, no? Són,
4: sí,
3: diguem,
4: bàsicament són altres espais.
3: Altres espais municipals, i en el camp de futbol d'Ubercuix s'hi han fet tota una sèrie de millores, si sí, ja voleu repassar.
4: Si començam, una millora que vàrem trobar un projecte, però sense financiació, que la vàrem adequar i adequar preus, que venia ja de la legislatura passada, però que no estava executat. Va ser l'enllumenat d'un camp de futbol, que ho vàrem poder trobar la financió amb fondos Next Generation, i crec que ha estat una obra important, perquè també m'ho va fer passar pena, perquè vàrem tenir problemes, el mateix que ara xerrava de les requilles, diguéssim, dur material, dur les torres des de la península aquí a Mallorca va ser un problema més gros que vàrem tenir amb aquesta obra, perquè havien d'arribar tal dia i no hi havia manera de que arribassin, i això ja fugia de l'abast nostre. Era l'empresa que havia guanyat la licitació en aquest cas que deia que no li podien servir les torres. En el final crec que vàrem arribar a l'acord, vàrem deixar el club de futbol perquè mos vàrem de compartir espais a Pollença amb altres clubs, i tot va, en el final, crec que se va gestionar bé, tothom va quedar content, perquè ara tenim una il·luminació que el manco no mos crea problemes que mos creava abans, i tenim una il·luminació bona. Per cert, recordar que també aquesta il·luminació, la ventada que va fer, hi va haver uns focos que se varen moure un poc i varen haver de venir a refer una mica, a posar més forç, i varen fer un reforç de tots el llum de les quatre torres, crec que era. I bé, tenim ara aquest enllumenat que va anar molt bé. Després, l'obra que he dit abans de la piscina, aquesta obra de la piscina també ha estat una part important de la feina feta aquest any passat, i crec que en el final l'hem duit a bon port. Després tenim, hem afegit la coberta amb aquesta subvenció que tenim, la coberta d'un camp de futbol, que era una demanda també que molts feien, perquè a més era necessari, perquè les plaques se començaven a estar molt rodeades.
3: Hi havia gotera, si plovia, i mirava
4: el partit. I això, pues, ho tenim, ja està feta. I ara el que ens ha quedat, millorarem l'aigua calenta del camp, que és una demanda, que no era una qüestió que no hi hagués aigua calenta, sinó que hi havia, faltava un descalcificador, ja no estava funcionant així com toca, i donava problemes a l'hora de termostat, de regular la temperatura de forma correcta, i després l'acumulador, un boiler, l'acumulador d'aigua calenta, pues, era just per la quantitat de persones, de nens o de futbolistes que passaven per les dutxes. I farem ara aquesta adequació, ho hem demanat a una empresa que ens digués què és el que feia falta, i hem de fer ara un contracte amb nom d'això, i farem una adequació de vestuaris, una mica de mirar els vestuaris que podem actuar els dubbes que tenim perquè estiguin un poc millor. I amb això tindríem aquesta obra, han d'estar acabades en guany, a finals, per poder-los justificar l'any que ve, que venen d'una subvenció del Consell de Mallorca. I després tenim una millora del camp de futbol 6, que aquest estiu la farem. Aquesta és de Pollença, de futbol, sí, de Pollença, perquè l'any passat el que vàrem fer a tots el camp de futbol, vàrem fer una actuació, diguéssim, de manteniment de tot. Bueno, Tomé, conta-ho tu, que tu ho vas seguir més i t'assegur que te'n recordarem més de tot el que vas fer.
5: Bueno, la que m'ha anat a fer entrenotjant de futbol i a totes les instal·lacions d'un manteniment de la gespa o de les superficions a practicar l'esport, el que m'ho fas que ve una empresa que m'ho retira un filament de césped que han fuit du camp i molt intenta aixecar. Aquesta empresa també l'estiu de l'any passat va fer molt bat a pau 4 forats que hi havia. El que ha passat és que en un camp de futbol 6 no se varen tapar com tocava o s'han anat produint forats més grossos.
4: Estava més malament que les altres.
5: I bueno, i s'han anat fent grossos i ara han de canviar la tira central de tot el camp perquè estigui bé i no hi hagi cap tipus de lesió. Però bueno, això ho fem a totes les instal·lacions, en un pàdel també, en un tenis, que el club està molt content perquè feia molt de temps que no se feia això.
4: Dir la clau d'això jo crec que és, i això ho vull agrair en Tomeu, que quan va venir va dir aquí no tenim calendari de manteniment. Va ser això, anar actuant en el manteniment, i en el manteniment és veure que tens una part fixa que pagues cada cert temps, que venen cada 3 mesos, 4... 3 vegades a l'any.
5: 3 o 4
4: vegades a l'any. I tens aquesta part que el que te fan és un manteniment i ja no... A banda que una cosa te torni grossa, un defecte ja sigui que no el puguis arreglar, doncs ja el tens, ja el pots actuar damunt ell.
3: Clar, això com diuen també, ho agraeix molt l'usuari.
4: Sí, perquè a més se'n donen compte, veuen
3: no
4: que hi ha qualque cosa.
3: I si tornem a Ubercuix, ja que hem parlat de futbol, podríem dir que hi va haver una festassa aquests dies i que ara que aquest diumenge se posarà una pantalla, perquè com que el partit no és aquí, en aquesta final d'anada de la playoff d'ascens a Divisió d'Honor, hem vist que Eibo i Berret han col·laborat perquè posaran una pantalla gigant a Ubercuix, per la gent que no pugui anar en un camp de Can Gaspar, ja que un nombre d'entrades és reduït, la gent podrà anar a Ubercuix. Tomeu, eres en un camp
5: a passar nervis com un aficionat més a donar suport en un primer equip, que crec que fa molt bona feina, tenen un bon cos tècnic, molt bons jugadors i crec que tenen una oportunitat que no la deixaran passar aquests 2 o 3 de setmanes. Confiem en ells.
3: Ja, vinga, seguirem animant i no hem de deixar de felicitar l'equip femení, que també ha pujat, l'equip femení.
5: És també històric, ha pujat dos anys seguits.
3: Dos anys seguits, ara està femení autonòmic.
5: Sí, a tercera divisió.
3: A tercera divisió.
5: També donar l'enhorabona a les jugadores.
4: Això és tercera ref, saps? Si diu tercera ref femenina.
3: Ref femenina.
4: Van a la península, o no?
3: Interilles, segur, no?
5: Interilles, segur.
3: I d'enhorabona també amb enllaçat a futbol, ja sabem que hi ha molt més esports que futbol, però ja que parlàvem d'Ubercuix i de totes aquestes millores que ja s'hi fan, em volgo recordar també aquests equips. Bé, més coses, hem de dir que aquest dissabte hi ha Sacsèries, en vàrem parlar aquí fa estona perquè se va fer aquell simulacre, però ja és dissabte, s'empleien les instal·lacions municipals i també en l'àrea d'esports hi col·labora, evidentment.
4: Bueno, jo només dic una cosa. Basta, ara basta passejar-se per Pollença segon quin dia i només. I per la zona d'allà on hi ha aquests gimnasos que entrenen això, i és una passada la quantitat de gent que ara entrena a les Sacsèries. Entrena d'aquesta manera, no? Aquesta entrena se diuen híbrids, no? Que es fa força i després corre, no? Bàsicament.
5: Una mescla d'exercicis.
4: Una mescla d'aquests dos exercicis. Però és per tot. I crec que, a més, és com una nova moda, ben que dir, és una nova manera de fer esport. I un poc és el que, quan jo m'ho varen dir la primera vegada, que era 1 de novembre, tot sant de l'any passat, varen venir a fer-la, que l'havien de fer un poc abans i per les obres de l'enllumenat d'un moll, varen haver de decidir aquest dia, perquè a vegades vegis tot, de vegades tot, mor va, gestionarà tot va lligat. I vàrem venir i jo en aquell moment no coneixia ni que existís allò. I va ser un dia que va ser espectacular la quantitat de gent que va venir i crec que ara, que vendrà dissabte, ara mos ho contaran també, encara serà més per la quantitat de gent que vendrà a fer.
3: Sí, perquè no simulacre que el que se va fer també ja hi va anar molta gent.
5: No simulacre varen tenir 300 usuaris i ara quasi s'ha doblat la quantitat. És a dir, divendres, que és categoria pro, hi ha unes 50, 60, 70 persones apuntades i dissabte hi ha 600 persones.
3: Hem de coordinar tot això, no és gent fàcil, no?
5: I muntar i tenir muntar. Tot adequat perquè se duia a terme. Però bueno, crec que és una cosa molt divertida, que enganxa, perquè pot fer individual o en parella, o inclús en grups de 4. No sé, convidar la gent que vengui a Boreró, que han acabat l'esdeveniment, mos doni la seva opinió, de què troba, perquè això està molt de moda. Barcelona, per exemple, no sé si fa una o dues setmanes se n'ha fet un, que és de marca Airots, i hi havia 20.000 persones, és a dir, com tot el poble de Pollença, i bueno, nosaltres volíem aprofitar l'oportunitat de dur aquí i veurem en com surt, i esperem que la gent de Pollença, sobretot, ho pugui disfrutar.
3: Clar, tu has dit que la gent ho vengui a veure, perquè clar, la gent que hi participa té claus horaris i ja sap tot com funciona, però per la gent que mos escolta i vulgui venir a veure aquest espectacle esportiu, per poder dir així, a partir de quina hora i a on exactament podem anar a veure?
5: Mira, divendres, que és la categoria pro, comença a les 6:30 del capvespre, si no vaig errat, fins a les 9, podeu estar a les grades de... que ja no hi ha de futbol de Pollença o baix, inclús crec que s'habilitarà com una zona per entrar dins un recorregut, si l'aforament ho permet, i dissabte des de les 8 del matí hi haurà trull fins a les 8 del capvespre, és a dir, tindran 12 hores, està dividit en franges de 10-12 persones que surten i crec que surten, si no vaig malament, que ha de no sé, si 15-20 minuts o una cosa així, ho tenen tot organitzat i...
3: S'ha d'anar a veure, no?
5: S'ha d'anar a veure.
3: Una estona t'han de passar.
5: S'ha d'anar a veure, si ningú té...
3: Més prest o més tard, sí. Vull dir, ja tens.
4: Tu no t'has repunta.
3: Sí, en tu.
5: Sé que també hi val...
3: No, estava entrenant.
5: Sé que també hi val les xirimies a tocar al cap vespre.
3: Ah, hi haurà tru i... Hi haurà festa, també.
5: Bueno, festa no, però...
3: Festa,
5: bueno,
3: però que mira...
4: Tot ho tens allà, música, quan posa... Perquè això
3: anima.
4: És lo que,
3: quan vas a imaginar no te posen música.
4: Sí. I és això, és una festa, és un entreno... És un entreno més que fan aquesta gent, ben que dir. Després d'aquest dia és un dia que diuen, bueno, ara avui hem d'espitjar un poc
3: avui
4: més,
3: donant
4: no?
3: Tot.
4: Avui ho donen tot, però bueno, aquesta gent...
3: Perquè a nivell de Mallorca, bé, potser Palma, però a part forana no se fa molt, això, vull dir, tornarem, em sembla un poc pioners, o no?
4: Du de l'any passat, crec que du de novembre...
5: Nosaltres...
4: Sí, ara ja sense...
3: Ara comença, no? Ara...
5: Nosaltres vam ser... Bueno, a Palma n'hi havia, i ara la Cobra Reis, que se va fer per segon any, crec que mos va davant, i no se n'havia fet cap altre a la zona nord, quan nosaltres vam fer de dia 1 de novembre. Ara sí que se n'han fet a Muro i a Sa Pobla, si no vaig malament, però bueno, crec que tan gros i tan ben organitzat com aquest no n'hi ha.
3: Molt bé, hem de parlar també d'una altra cursa, la GR221. Quina és aquesta? Dissabte, dia 13. Aquesta encara no m'ha anunciat res, nosaltres.
5: Aquesta cursa surt de la plaça de Xalers Montnares i surt a les 6 del capvespre i arriba a Lleimari. Crec que són 27 quilòmetres i, si no vaig malament, hi ha un 900 metres positiu de desnivell. I, bueno, és una cursa que... ara exactament no sé qui se diu l'organitzador, però
4: sí,
5: bueno,
4: s'arriba.
5: Tot s'arriba.
4: Sí, és un club és un club de curses de muntanya, si no tinc entès malament, de Muro i que van i fan una surt de Pollença, només mos demanen aquesta col·laboració a la sortida, surten de Pollença. Hi ha molt de corredors de Pollença que participen en aquesta carrera. Surten de Pollença o surten de Lluc. Allà té dues sortides, té una sortida també
3: la
4: de
3: més
4: Lluc.
3: Curta i la més llarga.
4: Sí.
3: Nosaltres que sempre solen ser arribada, en aquest cas serem sortida.
5: Serem sortida,
4: efectivament.
3: Idò, serà dissabte dia 13, ja anirem... Ja
4: surten de la plaça de Cales Moneres.
3: Què més? Clar, de la cursa marinera nosaltres fa estona que ho anunciem també, per, més que res perquè les inscripcions estan obertes, però ja tornareu amb els organitzadors de l'associació de veïns i bé, per les festes tots ho tornen jo, que també se fan sempre des de l'àrea d'esports, però no sé si mos han deixat qualque cosa que vulgueu comentar.
5: Bueno, tenim també tots el final de temporada de tots els clubs que se duen a terme en un poliesportiu, ja n'hi ha... no sé, de bàsquet, judo, car, hi ha hagut competició de karate, vole...
3: El bueno, pavelló sempre també està overbooking, no?
5: Sí, està overbooking, és complicat trobar una data, també tenim natació escolar, que venen totes les escoles a...
4: Les que han vengut abans.
5: A la cicle formatiu, venen a nedar i crec que ja no... Bueno, no m'ho oblido de res més.
3: Clar, i avui no hem xerrat de... Hem xerrat a lo millor un poquet més de futbol perquè hem parlat d'Obercuix, però de quantitat de clubs esportius que tenim aquí en el nostre municipi, amb el qual sempre col·laborau. Sí. També tenim l'esport nàutic, que és un plus a la nostra badia.
4: Tenim allà campus de futbol en un moll.
3: Sí, en anglès.
4: Allà campus de bàsquet a Pollença.
3: Sergio García.
4: I un d'en Sergio García. Que...
5: Volei seguir entrenant a la platja.
3: Volei platja.
5: Volei platja. És a dir...
3: No aturem.
5: Tenim competició de karate, encara a final de principi de juny, dia d'haver dia 15, també. I, bueno... Pollença està molt viu a nivell d'esport.
3: A nivell d'esport. El meu, quan vas entrar en aquesta feina com a tècnic d'esport, que fa 2 anys.
5: No fa ni un any.
3: I la feinada que ha fet, regidor. Bueno, la feinada que ha fet en Bonanyà.
5: Tentam ajudar a tothom, a tots els clubs.
3: T'imaginaves que Pollença era tan actiu esportivament?
5: Ho sabia perquè jo som una persona que m'agrada l'esport i estic per dir-lo, que no m'esperava mai en la feina que te du dia a dia del poliesportiu, perquè nosaltres, a part de tenir el poli i les instal·lacions d'enteniment, de coordinar moltíssimes activitats que se van per de fora a nivell de curses, a nivell de campionats, i vulguis o no, dia a dia te menja.
3: I com funciona la burocràcia pública també, això fins que no hi ets no ho saps.
5: Estressa una persona que nova en aquest sentit com jo, no poder donar més facilitats o fer més via ajudar tant. Ara amb la
4: tenim molt de temes oberts de millores d'instal·lacions i de vegades vas
3: al
4: que pots, però de vegades cadascú des de la bona fe que d'un, no? Cadascú, un club diu, podíem fer això perquè és una millora que hauríem de fer, i nosaltres en som ben conscients, però de vegades no ho pot fer la rapidesa que aventura tu voldries fer, i un poc és el que tu has dit, de vegades necessitem tenir aquella seguretat o aquelles passes que s'han de fer per a dur a terme l'administració, les actuacions. I això de vegades te frustra una mica, perquè diries, això ho sabem que ho hem de fer, però pentura no hem arribat a lo temps que volíem arribar, però les coses de vegades no són com un vol, sinó com...
3: Un pot.
4: Un pot.
3: Molt bé, i de gràcies per haver vingut a repassar tots aquests temes des de l'àrea d'esports, i bé, aviat tornareu perquè en festes l'àrea d'esports també sempre, quan dèiem, hi és present. Tomeu Siquier, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients.
3: I regidor Mateu Tugores, gràcies.
4: Gràcies una altra vegada per ser aquí.
3: I de fem una aturadeta, però avui acabem el fil per randa, però no acabem la programació, perquè ja sabeu que a partir de la 1:15 tenim el món del vi amb Antoni Campomà.

0: inicial. Vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: De música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

down like you would do for one you love, like you would do

go. It ain't no country club either.